0: sé, la gente también te quiere mucho y...
1: Que te quiero muchísimo.
0: Y que nada, que un beso.
1: Que la meva il·lusió és que arribessis on Déu mana l'altar. T'estimo molt. Un petó.

se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau. Quan em faci por estar en silenci,

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Te estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Si m'ho mou, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, us acompanyaré fins 8:45 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana i ho faré amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat durant tots aquests dies. Avui comencem, però, parlant de turisme.
2: Bon dia.
3: Gràcies per atendre'm, Josep Maria.
2: A vosaltres per... per rebre'm.
3: Doncs un plaer. Escolta'm, jo estic molt confós amb això. No sé fins i tot fins a quin punt la dada és correcta. Tenim més turistes que mai, que fan més despesa que mai, que estan més que mai d'estada, però hi ha negocis que diuen que no acaba de ser rendible això. No sé si és el turisme que volem, que no. Què està passant amb tot això, Josep Maria?
2: A veure, que el turisme està creixent, això ho evidencien totes les dades. El tema està que també estan creixent moltes activitats empresarials i que el rendiment d'una activitat empresarial no només ve dels ingressos, sinó també ve dels costos. I, per tant, el que ens estem trobant és que hi ha molts negocis que diuen sí, evidentment tinc ingressos, però és que els costos se m'han incrementat molt i, per tant, quan faig el balanç, no me surt tan rendible. I, per tant, sobretot, moltes vegades ens acostumem en temes empresarials a parlar només d'ingressos, no, hem de parlar de beneficis.
3: De beneficis, que són el resultat d'ingressos i despeses, seria el que queda en aquest cas, no?
2: Exacte.
3: S'està fent bé, és a dir, hi va haver un moment que el turista que es volia a Catalunya era un turista de qualitat. Suposo que això és el que vol tothom, no? Un turista que deixi diners, allunyant-se del turista mochilero, etcètera, etcètera. No sé si és el tipus de turista que ara mateix estem tenint a Catalunya.
2: És que, esclar, jo ja, primer para, què vol dir turista de qualitat, no? Vull dir, perquè, esclar,
3: és una bona reflexió aquesta. No? És una molt bona reflexió, sí, sí.
2: O sigui, un turista de qualitat per mi seria aquell que no fa malbé el medi ambient, que és respectuós,
3: correcte,
2: aquest pot
3: sí,
2: ser
3: sí.
2: Turista de qualitat. Però jo, en cap cas, crec que hem de moure mai un turista el terme de qualitat perquè tingui més poder adquisitiu, perquè si té més poder adquisitiu, només... hi ha una sèrie d'activitats. Per tant, esclar, l'activitat turística engloba tot tipus de persona i, per tant, el tema de qualitat té moltes excepcions, no? I, per tant, el tema està potser en aquests moments més amb la... si realment convé que arribi tanta gent. Val? I aquest és una mica el debat profund que estan havent-hi en aquests moments.
3: D'acord.
2: Penso.
3: Que arribi tanta gent... Clar, aquest seria el problema, no? Possiblement racionalitzar seria la paraula?
2: Bueno, jo, si em permeteu, clar, fixeu-vos que sempre la dada fàcil era volum, no? I, per tant, com menys arribin millor. Clar, ha arribat un punt de que fins ara això semblava que estava bé, les activitats empresarials estaven tan contents, però ara de sobte ens estem trobant amb dos fenòmens importants. Per una banda, que, esclar, aquesta arribada està fent que els propis ciutadans vegin, ostres, que les seves ciutats estan col·lapsades per gent que... I els hi costa veure. I dues, el fenomen que ha aparegut els últims anys, que arrel, sobretot, a les vivendes d'ús turístic, s'ha desplaçat els habitatges que es feien servir per viure-hi per utilitzar-los per habitatge d'ús turístic. I, per tant, jo crec que d'aquí ve molt el gran debat.
3: Clar.
2: No només el volum, que, evidentment, el volum ha de portar a negoci, però, esclar, si aquest, al final l'activitat turística ha de servir perquè el ciutadà de Catalunya, perquè el resident, perquè les empreses, perquè el sector públic estiguin bé. I aquest ha de ser, el meu entendre, l'últim objectiu. I no només ens hem de moure amb magnituds pura i dura econòmiques.
3: Correcte. És a dir, per fer un petit resum, a veure si ho entenc perfectament el que m'estàs explicant, ha de ser un negoci beneficiós, com ho explicaves, en medi ambient, que no faci mal, i no només des de la vessant econòmica. Que no s'aturi, que hi hagi aquesta sensació d'ocupació d'una ciutat pels turistes.
2: Totalment. Ha de ser una sostenibilitat social, o sigui, econòmica, evidentment, però social i mediambiental, que permeti gaudir
3: Clar. El problema és que, clar, quan no, això no passa, que, per exemple, si poso Barcelona com a exemple, com la... No sé si seria la joia de la corona turística a Catalunya, però una bona màquina, d'aquí que surti, quan això no passa, aquesta turismofòbia, d'aquesta mania que se'ls agafa als turistes.
2: Jo penso que molt bé d'arreu, sincerament, i pel que estem veient, per la premsa i pel que estem veient tot el que està passant, és molt arreu també d'aquesta substitució
3: sí.
2: que està passant en molts de barris a Barcelona i també passa en altres ciutats,
3: sí, sí.
2: del que era el tradicional comerç i la vida ciutadana a una vida més pel turista. I per tant sembla que en alguns casos
3: vale.
2: pot sigui que sigui més preparada la ciutat pel turista que no pas pel ciutadà. I jo crec que d'aquí ve bastant tot aquest tema de la turismofòbia, en el sentit que, esclar, el ciutadà es veu desplaçat.
3: Que ha posat Barcelona com a exemple, però, evidentment, totes les ciutats i pobles turístics d'arreu de Catalunya segurament passen pel mateix problema. Bé, si em permets, Josep Maria, parlaré del turista nacional. Què està passant amb el turista nacional? Per què Catalunya està perdent aquest atractiu entre els visitants de la resta d'Espanya? O almenys aquesta és la sensació que hi ha?
2: A veure, les dades acumulades de l'any ha crescut. L'únic que hi ha hagut una reducció en el mes de juliol. Esclar, que hi hagi una reducció específica en un mes, en un principi pot deure's a diferents circumstàncies i, per tant, les dades mensuals que tenim han de servir per veure que potser pugui passar alguna cosa. Però en cap cas, en aquests moments, podem explicar cap tendència. Vull dir, pensem que normalment el que és el resident decideix a última hora i, per tant, i a més, esclar, si realment ja ha crescut molt internacional i no hi ha prou de capacitat d'allotjament, el nacional haurà de decréixer. I, per tant, jo crec que les dades d'un mes puntual les hem de tenir en compte i anar veient què passa en els propers mesos.
3: D'acord. És una qüestió també de preu? Vull dir, clar, no és el mateix el preu per un altre ciutadà, jo que sé, alemany, per exemple, o d'aquí, d'Espanya, perquè, clar, no sé si s'ha encarit massa Catalunya. Catalunya és cara, en funció de què?
2: Catalunya és cara, però, esclar, hem de tenir en compte que quan fem un viatge hi ha moltes magnituds, vull dir, el desplaçament, l'allotjament, el viure a la ciutat, les activitats que s'hi fa, i, per tant, jo personalment penso que en aquests moments no és un tema de preus. En aquests moments, després haurem de veure la tendència, però una cosa així puntual jo no la percebo com a tema de preus. A més, és clar, estem parlant de juliol, que ja és un mes amb molta demanda, i al final la gent ja sap que en els mesos de major demanda les coses s'encareixen i llavors hi ha la disponibilitat a pagar per part del consumidor.
3: Llavors estem parlant també d'oferta i demanda, bàsicament, en
2: totalment.
3: Aquestes qüestions, i sobretot el juliol i agost, que seríem els, per parlar, per entendre, ja sabeu, són els mesos màquina de l'agost, en aquest cas.
2: Exacte, i per tant hem d'anar en compte.
3: Correcte, i vull acabar parlant de l'altra cara, possiblement econòmica, de sostenibilitat del turisme, que és la desestacionalització, que és aquesta paraula màgica que tothom vol i tothom vol aplicar i ostres, a vegades encerten una mica. Hi ha ciutats que van soles, com Girona, com Barcelona, que són ciutats que penso que desestacionalització està clara, però continua sent el repte pendent, Josep Maria?
2: Jo crec que, a veure, es fa tot el que es pot per desestacionalitzar. Però al final, és clar, quan tenim les vacances, és a dir, una cosa
3: clar.
2: És passar un cap de setmana, que tens 2-3 dies, però és clar, si estem parlant de 6-7 nits, és clar, tot va lligat a quan tenim les vacances als ciutadans. Si els ciutadans tenim vacances al juliol i a l'agost, és difícil desestacionalitzar.
3: Clar, és difícil anar-te d'octubre al setembre de vacances, correcte.
2: Exacte, sí, sí. No sigui per diferents segments, no? Vull dir, llavors ja tens la gent de més edat que ja no treballa, llavors tenir aquestes disponibilitats. Però el tema de l'estacionalitat s'està aconseguint, O sigui, molts de casos s'està aconseguint que arribi més gent en altres mesos, d'acord? I això ja està passant a tot arreu i s'estan fent activitats. Però, esclar, no per estar-hi 8 dies.
3: Clar.
2: I dues, també hem de tenir en compte, si el turisme és de ciutat, com pot ser un Barcelona, és diferent d'un turisme de sol i platja, que, és clar, si el turisme és de sol i platja, doncs el mes de novembre o el mes de gener, posant-se morenos, no serà el que aconseguirem.
3: No sé si té algun pes les vacances de l'Imserso, perquè avui s'anunciava, o ahir s'anunciava, que a tot Espanya es posaven a la venda ja 900.000 places de l'Imserso, segons això anirà repartit per comunitats en funció de les persones més grans de 65 anys. Quin pes tenen, o com ajuda, o com pot ajudar aquestes vacances?
2: Sincerament, el tema de l'Incerso és que, esclar, al final el que passa és que ells ofereixen uns allotjaments o ells ofereixen uns destins amb el qual han tingut que entrar prèviament una negociació el que és l'Incerso amb els hotels. I a mi em consta que hi ha moltes vegades que no interessa als propis allotjaments rebre persones de l'Incerso perquè no els hi surt rendible. I per tant, esclar, tornem a estar, i sobretot des d'un punt de vista empresarial, l'activitat ha de ser rendible. Llavors, a mi que m'arribin molta gent de l'Incerso, però jo quan faig el balanç no me surt a compte, doncs, clar, la desestacionalització també ha de ser rendible.
3: Clar.
2: Si no és rendible per l'empresari turístic, l'empresari turístic acabarà decidint tancar.
3: Doncs, senyor Josep Maria Espinet, professor de les facultats de Turisme i Economia i Empresa de la Universitat de Girona, escolta, gràcies per aquesta xerrada sobre turisme, que sempre és interessantíssim parlar d'això, perquè és un va ser un negoci de passat, de present, i afortunadament continuarà sent de futur.
2: Així esperem. Moltes gràcies a vosaltres,
4: Gràcies, bona tarda.
5: A veure, hi ha hagut molts turistes, no? Però a nivell de facturació sembla que no s'ha fet tanta caixa. El volum de turisme no s'ha traduït en més rendibilitat. No sé si teniu ja xifres tancades per comparar una mica amb l'any passat.
4: Tenim xifres tancades del que és temporada alta fins a 31 d'agost. El balanç és que hi ha hagut gent, però que ha costat més fer caixa i sobretot fer marge. Jo no parlaria d'una mala temporada, sinó el sector parlaria d'una temporada més difícil i més irregular, és a dir, la temporada de prova, però quan entrem a mirar els números, doncs la valoració ja no és tan positiva.
5: Clar, l'explicació llavors és que aquests turistes gasten menys, és a dir, no sé si ha canviat el perfil de turista, demanen menys quan s'asseuen en una taula, opten per productes més econòmics, redueixen la despesa, en definitiva?
4: Són molts factors. Sí que hem detectat, doncs, que hi ha un consumidor molt més sensible al preu. El client mira més la carta, compara més, controla més la despesa. Doncs abans poder, a 3 anys, doncs una taula demanava entrants, principals, postres i copes. Ara selecciona molt més el que consumeix. No necessàriament tenim menys clients, però sí que tenim menys despesa per client. I factors a què ho podem atribuir, doncs, per exemple, a França, no? Que és un dels clients principals, doncs està pràcticament en recessió. La pujada de carburants, el conflicte de la guerra d'Iran, amb el tema, doncs, de l'estret d'Hormuz, tot això, doncs, també ens està afectant i fa que, doncs, que el turista que ens visita, doncs, sigui més cautelós per una despesa de client mig. El que està passant també és que el client destina molts més diners en allotjament que en restauració, cosa que això, doncs, abans no passava. La gent ve menys temps, llavors destina molt més en el que és allotjament.
5: Clar, aquesta prudència, com tu apuntes, té a veure amb la situació econòmica, evidentment. La gent vol viatjar, però al final ha de retallar d'on pot, i la part més fàcil segurament és la restauració, qui ho acaba pagant, no?
4: Exacte, ho acaba pagant la restauració. També la restauració té un repte, que són les grans cadenes d'alimentació. S'estan transformant. Les cadenes d'alimentació ja no només venen productes perquè tu et puguis preparar a casa, sinó estan habilitant zones específiques perquè la gent pugui menjar en el mateix establiment. La gent ja no està comprant menjar, està comprant temps. I menys despesa, no? I això fa, doncs, que, per exemple, abans un turista, doncs, que dinava

0: de pujar des de la pandèmia, des del Covid. Els costos laborals també cada cop són més elevats i els marges s'estan reduint. Això fa que, d'alguna manera, la restauració s'estigui transformant. L'opció aquella econòmica del menú del dia, doncs cada cop té menys marge. És a dir, o fas una cosa amb cara i ulls i apostes per la qualitat, o realment estem parlant de marges molt reduïts. A més, també el consum d'alcohol doncs està baixant any rere any, i llavors també està canviant la manera de com el consumidor s'adreça a nosaltres.
1: I aquesta caiguda en la despesa dels turistes a nivell de restauració, creus que és un fet puntual o que estem a l'inici d'una tendència? Que això s'anirà repetint els propers estius, també.
0: Això és una cosa que haurem d'anar analitzant i haurem d'anar veient. El que sí que està clar és que el consumidor cada cop té menys marge per poder consumir si tinguessin més ingressos o tinguessin la probabilitat de poder gastar més. Jo crec que ho farien. El tema és que, clar, tothom vol fer unes vacances i tot s'ho mira molt més. S'haurà d'anar mirant, aviam què passa, perquè també tot això va en funció de les diferents nacionalitats que anem rebent, també del públic nacional, però sí que és una tendència que no ens hi havíem trobat probablement fins ara, no? Després del Covid hi va haver un boom i ara no parlem de menys viatgers, però sí que parlem de menys consum i això farà que ens hàgim d'adaptar.
1: I què és el que podria fer Lloret en aquest cas, Marc, perquè el turista no només vingui, sinó que també gasti més, que vulgui tornar? No sé quin és el perfil o el tipus de turista que necessita Lloret i com aconseguir que vingui també més enllà de l'estiu.
0: Bé, Lloret ja fa anys que treballa per la desestacionalització i de fet som una de les destinacions que tenim la temporada més llarga, afortunadament. Aquí la majoria de negocis obren la persiana a final de març, principi d'abril, i no la tanquen ben bé fins a final d'octubre. Sí que som una destinació de turisme de masses, però jo crec que la restauració ja fa temps que està canviant, que està fent bé la feina, i també el sector hoteler, cada cop ens trobem amb hotels més renovats, que fa que també canviï una mica el perfil. Com a destinació, jo crec que Lloret ha de funcionar a nivell global. Hem de continuar treballant per aconseguir Lloret que el visitant no només vingui, sinó que es quedi, que passegi i que consumeixi. El client de proximitat també és molt important. L'aparcament també és important. Seguretat també és important. El que volem és no només ser una ciutat dormitori, sinó aconseguir que sigui una ciutat on la gent hi faci vida i que tots anem cap al mateix camí, no? Que un turista es trobi una oferta forta.
1: Molt bé, més turistes, però que gasten menys. És el que ha passat aquest estiu a Lloret, però que es pot extrapolar a altres poblacions també turístiques. La situació econòmica és evident que al final ho condiciona tot i el que cal és treballar perquè més enllà de l'estiu l'activitat no s'aturi i els turistes hi continuïn venint. Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bona tarda.
2: I de seguida ens preguntem què és la misofonia i qui ho pateix. A vegades sembla una mania, que algú és molt quisquillós, però realment és algo més greu del que ens pensem.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Una actriz. Dos comedias.
5: Yo no sé por qué presiento que esta casa va a cambiar por completo nuestra vida.
4: Y muchas ganas de reír.
6: ¡Qué risa, Mona Lisa!
4: Concha Velasco.
6: Pues ya está.
4: Venta por pisos.
5: Ay, entonces hay que mirar por la mirilla por si acaso, mujer.
4: Y las que tienen que servir.
6: ¡Ay, don Johnny! ¡Ay!
4: El domingo a las 3:45 de la tarde, Viva el Cine Español en 13.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Molts cops ens pensem que és simplement una mania, tenir l'ull de sensible, Però què és realment la misofonia?

0: I qui ho pateix? Realment, tots podem desenvolupar misofonia en algun moment de la nostra vida? En parlem d'això aquí al Matí del Cap de setmana. I ara parlem sobre què és la misofonia. És una reacció emocional molt intensa i difícil de controlar davant de determinats sons quotidians. Per exemple, parlem de que per una persona amb misofonia, sorolls que per altres poden passar desapercebuts, com per exemple mastegar, tossir, respirar, fer clic amb un bolígraf o teclejar, poden provocar una sensació immediata d'irritació, enuig, ansietat o fins i tot rebuig. No es tracta simplement de que algú li molestin el soroll, sinó que determinats sons poden desencadenar una resposta emocional desproporcionada i generar un malestar que arriba a afectar les relacions personals, el treball o la vida quotidiana. Quantes persones la pateixen a Catalunya? Ara per ara no hi ha un registre oficial que permeti saber quantes persones tenen misofonia a Catalunya, però una enquesta de salut no ofereix una xifra específica de prevalència d'aquesta condició, però sí estimacions, tant d'estudis com d'especialistes. Una referència recent situa la misofonia entre el 15% i el 20% de la població, encara que les xifres varien força depenent de com es defineixi i es diagnostiqui. Els casos més greus arriben a afectar de manera important, com dèiem, la vida social, laboral o acadèmica, i s'estimen aproximadament entre el 5% i el 7%. Sobre el tema en parlem des del punt de vista psicològic i de salut mental amb la Celia Incio, que és psicòloga sanitària i una de les poques especialistes en misofonia a Espanya. Celia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mar, ¿qué tal?
0: Eres una de las pocas personas que nos puede contar esto, ¿no? Que nos puede contar qué es la misofonía en profundidad, también cuántas personas aproximadamente lo sufren y por qué. ¿En qué momento empezaste a interesarte por la misofonía?
1: Pues fíjate, todo empezó en consulta. Empezaron a acudir personas que describían este sufrimiento que has descrito súper bien al inicio, ante determinados sonidos cotidianos, y además llegaban muy desesperanzadas, algunas poniéndole etiqueta, otras ni siquiera, porque nadie había sabido explicarles qué les pasaba, ni sobre todo si había posibilidad de trabajar sobre esto. Muchos llegaban con la autodenominación de es que tengo muchas manías, es que soy muy tiquismiquis, soy muy exagerado, soy un bicho raro, que también es una autodenominación pero promovida por al final lo que les va devolviendo, ¿no?, a otras personas a las que se lo contaban. Entonces, bueno, realmente fue a través de ver la cantidad de gente que había pasado años escuchando cosas como estas, que ya no afectan simplemente a la relación con determinados sonidos y esa respuesta tan visceral, sino ya a tu autoestima y a tu bienestar integral, de cómo te percibes tú como persona en el mundo, ante los demás y en cualquier área. Y bueno, a partir de ahí empecé a formarme específicamente en misofonía, investigar los poquitos estudios que por entonces había. Ahí sí que tenemos una buena noticia, y es que cada vez más profesionales de la salud se están interesando por investigar sobre ella y observar sus patrones comunes e intentar por todos los medios ayudar con los recursos que, y poco a poco, pues también fuimos afinando y comprobando que realmente conseguían descondicionar, ¿no?, la misofonía. Y al final intentando darle el lugar que merece por redes. Yo creo que fueron esos los inicios, así resumidamente.
0: Uh-huh. El perfil de la persona que padece misofonía, ¿cuál es? Porque a simple vista parece ser una persona con nerviosismo, ansiedad, no parece tener mucha importancia, ¿no? Que simplemente pues te chirríe un poco algún sonido, pero en cambio sí que es un problema y llega a invalidar y a afectar seriamente, ¿no?, en el día a día.
1: Totalmente. Como bien has mencionado antes, se establece que alrededor de entre un 15 y un 20% de la población puede sufrir esta condición. No obstante, limitar la vida de manera significativa, hablamos que igualmente son cifras astronómicas, sobre todo en comparación con lo poquito que se reconoce esta condición a día de hoy. pero bueno, hablamos entre un 5 y un 7% de la población que ve condicionada su vida por ella. ¿Qué significa que esté su vida condicionada? Pues que quizás he dejado de pasar tiempo con mi familia, especialmente si tengo misofonía con los sonidos de la boca, pues a la hora de comer, que hacemos muchas reuniones alrededor de comidas y bebidas, por sí. Lo tanto, esa vida familiar, social, queda reducida a poder estar con cascos o con ruido ambiente. Hay familias que no entienden esto, que lo entienden como una especie de ataque personal o juicio y deterioran totalmente ya los vínculos. Parejas que han llegado a plantearse el divorcio porque es que ya no soporto escucharte respirar. Y es respirar, tienes que respirar. Entonces, claro, ni poder ver una película juntos en el sofá, ni olvídate de poder dormir juntos, todo es, ni poder ir en el coche juntos, que también es un lugar muy conflictivo porque al final no puedes escapar, no puedes abrir la puerta. Claro. Esa sensación de estoy atrapada y el sonido va a estar ahí y yo siento que me va a invadir es también muy, muy frecuente, pero no solamente esto, también la misofonía en muchas ocasiones se despierta con sonidos estructurales de la vivienda, del lugar donde vivo. En las ciudades que es más habitual tener vecinos, son chalets pareados, escuchar simplemente los pasos del vecino, escuchar los murmullos o un zumbido eléctrico que puede ser de un aire acondicionado o algún murmullo de algún local de debajo de casa, resulta absolutamente insoportable hasta el punto de personas decir es que no quiero irme a mi casa, es que me he mudado decenas de veces de vivienda porque siempre hay un sonido en el que mi cerebro se engancha y es que no puedo dejar de escucharlo, vivo anticipándolo y llego a casa incluso buscándolo. ¿Estarán los vecinos? ¿No estarán? Voy a poner la oreja. Es absolutamente...
0: Es un problema real.
1: Sí, sí.
0: ¿Tiene cura?
1: A ver, siempre digo, cuando hablamos de cura, a mí me gusta compararlo con el proceso que se lleva a cabo con la ansiedad. Es decir, la ansiedad curar no se cura, pero sí que es algo con lo que, bueno, aprendes a vivir sin que genere ningún tipo de interferencia en la vida. La misofonía, en la mayoría de los casos, sí que conseguimos, a través de la terapia, que el cerebro, al resignificar el sonido como algo que ya no es peligroso, es decir, al tratar de poquito a poco restarle poder, la persona consiga filtrarlo, como cualquier otro sonido ambiente, sin que provoque ningún tipo de reacción. ¿Qué pasa? Que si yo estoy más saturada, más estresada, con más tensión interna, pues porque estoy en un momento de mi vida determinado o porque ha pasado cualquier cosa, puedo ser un poco más sensible ante esos sonidos y que, uy, yo no esté notando que me irritan un poco, pero en ningún caso cuando hablamos de un alta en terapia, hablamos de que ese sonido siga condicionando tu vida, sino que tú tengas las herramientas para poder claro. Volver a colocar ese malestar y desconectarlo.
0: Claro. ¿Y normalmente ocurre desde que eres pequeño, aparece en la infancia y además mayor? ¿En qué puede desencadenar tener misofonía?
1: Depende un poco. Las misofonías que tienen que ver con sonidos del cuerpo de otra persona, el respirar, masticar, tragar, el sonido de sorber hacia arriba por la nariz, todos estos sonidos sí que suelen aparecer o en la infancia o en principios de la adolescencia, es lo más común. Sin embargo, los sonidos que ya hablamos de vecinos o estructurales, incluso ladridos lejanos de perros, ahí puede aparecer en cualquier momento de la vida de la persona. En este segundo caso es muy habitual el que quien sufra la misofonía haya estado expuesto a ese sonido en un momento en el que sentía que necesitaba estar tranquilo, concentrado, en que haya estado en su casa con esa sensación de quiero que sea mi templo de relajación, de seguridad, y el sonido siento como que, como decía antes, que invade, que transgrede todos esos límites. Y ahí el cerebro se empieza a focalizar, a poner una lupa sobre el sonido y a través de eso ya se empieza a condicionar como algo a lo que, por desgracia, ¿no? Pues cada vez le presto más atención y monitorizo porque siento que me roba toda esa capacidad para estar tranquilo, tranquila. Y en el caso de los niños o de los adolescentes, que ahí ya no hay ninguna experiencia previa, que simplemente de repente claro. Mamá o papá cuentan en terapia que es que su hijo o su hija tiene unas reacciones totalmente viscerales y que les dicen, no, mamá, no respires, o mamá, no mastiques así, ¿por qué lo haces de esa manera? Claro, los niños no entienden, lo que sienten es que tú estás haciendo algo que a ellos les está
0: les molesta,
1: provocando, sí. Claro, un sufrimiento enorme. Y ahí hablamos de múltiples factores. Hay una parte que, bueno, todavía se está investigando, pero sí que parece tener un peso la parte genética. Hay ciertas estructuras a nivel neurológico que se pueden heredar y que sí que se han demostrado que están más hiperactivadas que en el resto de las personas, pero también puede tener que ver ese estado emocional de mayor tensión, mayor estrés o mayor saturación interna, variables de personalidad. Las personas con misofonía, sobre todo si hablamos de niños, pues se observa muy a menudo cierta intolerancia a la frustración, a la injusticia, a cosas que no se dan como a mí me gustaría. En adultos se manifiesta un poquito diferente. Componente temperamental, experiencias previas. Cada persona tiene como sus ingredientes, yo digo que es como un cóctel y tienen mayor medida unos u otros, pero que al final acaban componiendo la
0: Claro,
1: misofonía.
0: claro. Madre mía, es un problema realmente padecerlo, ¿no? Porque al final estamos, nunca hay un silencio total, siempre hay algún sonido, ¿no? Entonces, imagino que debe ser bastante incómodo e invalidante para estas personas. Celia Incio, psicóloga sanitaria y una de estas pocas especialistas que hay de misofonía en España, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco lo que aún no se sabe de la misofonía. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Mar, por darle esta voz a la misofonía que tanto necesita.
0: Gracias.
2: Hi ha pobles catalans on per comprar el pa, fer la compra o prendre un cafè cal agafar el cotxe. Són uns quants, eh? Són uns quants, eh? Per anar al municipi del costat, també, que igual allà està la fleca. Bé, és una realitat que afecta cada vegada a més municipis petits i que posa en risc no només el comerç de proximitat, sinó també la vida quotidiana al món rural. Clar, penseu que aquí hi ha molts factors que entren, un ventall important, el despoblament, comerços que no són rentables i tanquen, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, segons, i atenció perquè aquí ve un rovell interessant de dades, segons les dades recollides per l'Associació de Micropobles, 175 municipis catalans, gairebé un de cada cinc, no tenen cap establiment comercial i n'hi ha 144 més que només tenen un. Això vol dir que en molts pobles, de qualsevol tancament d'un comerç pot deixar pràcticament sense oferta comercial tot el municipi. Bé, és, com podeu entendre, això és un... És un punt important a l'hora de fer moltes coses. Bé, per això l'Associació de Micropobles està reclamant a les administracions que tinguin en compte doncs, aquesta realitat, no? A l'hora de dissenyar doncs, polítiques públiques, mesures específiques per garantir la mesura de teixit comercial, no? I parlem d'això i parlem d'un projecte que es posa en marxa per almenys per intentar controlar, bàsicament, per intentar controlar o almenys tenir en compte aquest teixit comercial tan important per la vida d'un poble, d'una ciutat. En aquest cas parlem dels micropobles. I parlem d'això amb el vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Sant Miquel de Campmajor, el senyor Oriol Sarrà. Oriol, bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Home, la dificultat aquesta del teixit comercial realment és... són pedres al camí, en aquest cas. Dificulta molt les coses, moltes vegades.
3: Bueno, si em permets fer una petita entrada.
2: Endavant!
3: El problema és que portem molts anys que aquest país ha viscut d'esquenes al món rural. Portem molts anys de despoblament.
2: Sí.
3: I ha sigut com una petita gota malaia. Vam començar tancant dispensaris, vam tancar escoles, ara hem anat tancant els comerços, i en aquests moments que el món rural s'ha posat a l'agenda política i a la qual doncs, des de Micropobles, que fa 20 anys quasi que es va crear l'associació i hem estat treballant molt fermament, ara es comença a escoltar aquesta veu, perquè doncs, al final és un problema de país, no es gestiona el territori, no es gestionen els boscos, tenim tota la població concentrada en molt pocs espais, i llavors què passa? Que en el moment que tu no pots donar uns serveis bàsics perquè hem de tenir llum, hem de tenir aigua, però òbviament hem de tenir uns serveis bàsics. Però doncs això és molt difícil, tant a l'arrelament d'aquella gent que ha nascut al poble, els nostres joves, no? Els nostres fills, que es sí. puguin quedar, però també és molt difícil que vingui gent de fora.
2: Clar. Clar, d'aquí neix, no sé si això, d'aquí neix el projecte Arrels. En què consisteix el projecte Arrels, Oriol?
3: Bé, nosaltres vam fer una proposta des de Micropobles que vam estar treballant, que era un tema que en dèiem els multiserveis, no? I ens vam fixar, vam fixar en un model que es va fer a l'Aragó, i és que des de les entitats públiques i amb el suport de les entitats supramunicipals es poguessin obrir a comerços que donguessin versatilitat. És a dir, que no només sigui una botiga o no només sigui un bar, sinó que pugui combinar la botiga, bar, o amb perruqueria, o amb centre cívic, o amb punt d'informació ciutadana, és a dir, donar una mica de servei general. A partir d'aquí, doncs, això vam plantejar el govern, vam parlar amb el govern, que ho van tomar molt bé, el govern actual, i neix aquest programa Arrels, que és per donar un suport tant econòmic com d'assessorament, no només a l'Ajuntament, sinó també a aquelles persones que agafin aquest comerç. És, i el que hem d'entendre...
2: Sí, diguem. No, anava a dir que és això, fomentar el comerç als petits municipis.
3: Correcte, fomentar el comerç, en aquest sentit, com deies, hi ha 175 municipis que no tenen cap tipus de comerç i 144 que poden tenir un, que molt sovint acostuma a ser un restaurant i que fa les seves funcions de restaurant, que al final és el seu negoci. Però quina importància té que tinguem, o per què volem obrir aquests, amb aquest Arrels i amb això el multiserveis d'aquests espais? Doncs perquè al final són espais que donen uns serveis bàsics, com parlaves abans, comprar el pa, qualsevol cosa d'alimentació, anar a fer un cafè. Sembla una tonteria, però en un poble, aquí és on es fa sociabilització, on la gent sociabilitza, és on hi ha una relació intergeneracional i, a més, també ajuda molt a evitar la soledat no desitjada. Pensa que molts d'aquests municipis, a part del nucli, tenen moltes cases disseminades. El fet de no poder tenir res al poble proper inclús fa que molta gent ja acabi no desplaçant-se cap a altres municipis i quedant-se a casa. Per tant, socialment és molt important i això és el que hem volgut transmetre. Hem d'intentar que aquests negocis siguin sostenibles, que donin econòmicament, es pugui, doncs, no passarà amb tots, perquè sabem que hi ha pobles que hi ha més dificultats que altres, però s'han de mantenir perquè hi ha aquesta part social que és imprescindible perquè aquests pobles tinguin vida i perquè aquests pobles, doncs, es mantingui la població i hi hagi un arrelament.
2: Clar, la clau, Oriol, suposo, i crec que ja ho explicaves molt bé, és la sostenibilitat d'un comerç. Un comerç tanca quan no és sostenible, és a dir, quan ja no dona beneficis i els que porten el negoci, doncs, dius, és que estic perdent diners, tanco. Llavors, l'objectiu és aquest. Primer, donar aquest suport perquè siguin sostenibles i no tanquin.
3: Exacte. El programa Arrels fa dues coses. Treballa tant directament amb administracions com amb privats. Si hi ha un canvi generacional, amb aquest ajut, el que fem és ajudar a que aquella persona que ha anat de jubilació i ja pot tancar la botiga, doncs, que pugui haver un relleu generacional, sigui de la família o no, d'una persona que vulgui fer el comerç i que tingui uns ajuts, no, per ajudar-lo, doncs, els primers anys a poder tirar endavant i continuar amb aquest negoci. I en aquests municipis que no n'hi ha i els creem de zero i que darrere hi ha l'administració pública, en aquest cas els ajuntaments, doncs que hi hagi aquest suport per donar aquest servei. Aleshores, és un servei que en alguns municipis s'haurà de mantenir al llarg del temps perquè bàsicament està social i no hi ha prou de poder capacitat, no, de consum perquè això funcioni, però altres que poden tenir, a part de la gent del municipi, perquè els micropobles parlem dels municipis des de 100 habitants, sí. O menys de 100 habitants, que hi ha municipis de menys de 100 habitants fins a 1.000. Aleshores, clar, un municipi de 100 habitants o 200 habitants pot ser molt complicat si no té una mica de turisme o algú que, doncs, també pugui donar consum en això. Però és veritat que això també ha canviat. Fa 15 anys en aquests pobles no hi havia turisme. Clar. Ara hi ha turisme, casa rural, i sovint et demanen, volen producte de proximitat, volen la botiga local. Per tant, molts d'ells sí que tindran sortida. Necessiten aquesta empenta, a la qual el programa Arrels té tres bases. Una, que és, hi ha una petita ajut econòmic a adaptar al comerç. Val?
2: Sí.
3: Després hi ha un altre ajut que és per l'emprenedor, per la persona que agafi aquest comerç, en el qual té una partida econòmica, doncs, per ajudar a pagar els autònoms, ajudar a pagar les despeses, doncs, com l'aigua, la llum, el gestor, perquè és aquella despesa, doncs, que te pot ajudar al final a que els números t'acabin sortint. No? I hi ha una tercera part, una tercera pota, que és crear xarxa entre aquests multiserveis per aprofitar les experiències, veure el que ha funcionat, el que no ha funcionat, fer xarxa de proveïdors també, és a dir, la idea és que aprofitem al màxim tot allò que funciona per escampar-ho a tot el país.
2: Clar, Oriol, i tancaré la xerrada enllaçant en el principi que estaves explicant, no? Que fa molts anys que les polítiques de cara al món rural, doncs, estaven, no m'atreviria a dir abandonades, però pràcticament. És una qüestió que tota la població s'ha anat concentrant en...
3: No, poc... per mi ja pots dir-ho, Ja pots dir-ho. Sí, abandonades, no, directament. Pensa que encara hi ha municipis que tenen problemes amb... Avui en dia, per exemple, sabeu, la majoria de negocis necessites doncs, les telecomunicacions. Sí, i, a més, moltes, el 100% quan fas de treball, i encara estem tenint molts problemes que ens arribin en condicions la fibra òptica, les connexions d'internet i fins i tot la telefonia a vegades. Per tant, jo crec que s'està fent feina, s'està treballant cap aquí, però crec que el país hi ha d'apostar encara més perquè sigui una oportunitat. És a dir, no hi ha un país, Catalunya no podrà funcionar si no tenim una oportunitat d'igualtat i de drets a tots els seus habitants.
2: Però, Oriol, estem a temps de remuntar? Aquí volia fer, aquesta és la pregunta que volia fer. Jo no, volia ser prudent, però no, per això no volia, ser prudent. Però estem a temps de remuntar tot això? Perquè és que el ventall de coses que s'han d'arreglar, és a dir, posar en marxa, parlaves de la comunicació bàsica. Sense comunicació, res del que estem parlant es podria posar en marxa. Una connectivitat adequada, el comerç, parlem de que territori atractiu d'oportunitats perquè hi ha negoci. És que hi ha tantes coses que s'han deixat de la mà de Déu durant molts anys que no sé ara si es pot arribar a remuntar i en quant de temps, perquè això jo ho veig difícil.
3: Bé, sí, difícil no és impossible. És a dir, nosaltres som...
2: Correcte.
3: Nosaltres som molt optimistes, de fet, si no ho fóssim, ja no estaríem ni a l'Associació de Micropobles, no lluitant i fent de lobby davant de l'administració, i potser molts no seríem alcaldes i alcaldesses dels nostres municipis, realment hi som perquè hi creiem, i creiem que hi ha l'oportunitat. Això, bàsicament, ara passa per una aposta i no parlo del govern actual, en general de la Generalitat de Catalunya, sobretot, no? I de l'Estat espanyol, però sobretot de la Generalitat de Catalunya, que aposti per aquest model de país. I si apostem a aquest model del país, senzillament és dedicar uns anys...
2: Però per això, Oriol, clar, una cohesió política. És a dir, no és un projecte d'una legislatura de 4 anys, això. És un projecte apolític i de territori. Vull dir, això, parlem de dècades, parlem.
3: Que això és el que ens ha passat amb l'Estatut del Municipi Rural. L'Estatut del Municipi Rural va ser, de fer molts anys, la primera llei que es va aprovar per unanimitat al Parlament. Això és fer país. Deixar de banda les ideologies de cada partit i apostar, perquè al final governem i en aquests municipis gent de tots colors i que estem a l'associació. I nosaltres no treballem mai el tema polític de quin partit som o no som. El que treballem és les necessitats dels nostres veïns, que són les mateixes en un municipi com un altre, amb les seves particularitats, perquè Catalunya és molt diversa. Però el que passa a Lleida passa a Tarragona i passa a Barcelona i passa a Girona. Ja. Per tant, el govern o la Generalitat de Catalunya, a tots els diputats de la Generalitat de Catalunya, doncs, haurien de tenir aquesta visió de país.
2: Acabes d'explicar clarament el que hauria de ser la política a tots els nivells, així que estem d'acord en això completament. Sí. Resoldre problemes, bàsicament.
3: I només et volia comentar perquè vegis endavant la necessitat i la realitat dels números que nosaltres diem, que en aquesta primera convocatòria, val, hi ha hagut 99 ajuntaments que s'hi han presentat i 301 privats. Estem parlant de 400 sol·licituds hi ha hagut.
2: Molt bé.
3: Per tant, vol dir, i això que va ser, perquè ha sigut el primer any que s'ha tret, es va comprometre el govern a treure-ho, i hem tingut 2 mesos per presentar-nos. És a dir, que ha sigut per presentar-nos i per justificar.
2: Sí, sí.
3: Perquè, clar, s'acaba l'any. És a dir, no allò que ho has demanat al gener i tens tot l'any per fer-ho, no. Tenies ja, o l'obra feta o acabar abans de 2 mesos. Mm-hmm. Per tant, si l'any que ve la traiem en temps i continuem apostant des del govern, continuem apostant per aquest programa, que entenc que sí, i el treuen a primers d'any, això serà un èxit absolut, perquè és que és una necessitat imperiosa que, a més, l'estem veient tots els alcaldes i alcaldesses i que tots ja estem posant recursos i edificis municipals perquè això passi.
2: Doncs això serà beneficiós no només pels pobles petits i micropobles, sinó pel teixit català, bàsicament. Això és una qüestió de territori.
3: Correcte.
2: Senyor Oriol Serrà, vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Sant Miquel de Campmajor, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per atendre'm, molt amable.
3: Moltes gràcies i ja dic que agrair a tothom també que està col·laborant, gent del govern, municipis, altres associacions, i tothom que està donant suport a això. És importantíssim perquè ens juguem al futur del país al final.
4: Moltes gràcies. Ben rebuda. Gràcies.
5: Amb una població de 184 habitants, on hi ha la viabilitat econòmica per un fort de pa?
4: No n'hi ha. Ara mateix no n'hi ha. No n'hi ha perquè, a veure, nosaltres encara fem el sistema, és la tercera generació, fem el sistema de com s'ha fet tota la vida, d'acord? El producte per fer el pa i tot això que és la farina i tot el que comporta és farina de qualitat, per tant, i la manera de coure-ho no el cuiem amb forns elèctrics, sinó que és amb forn de clafull d'avellana. Abans era de llenya i va passar a la clafulla d'avellana. Què passa? Que per la gent que tenim al municipi, abans venia molt més pa, perquè la gent anava al camp. I llavors què passava? Prenien el pa per poder dinar i dinaven el tros. Ara no. Ara tot això, clar, el que és la feina del camp ha anat minvant. La gent, clar, anem prosperant. La gent treballa fora del municipi. Una altra cosa que també tenim, que és el hàndicap, tenim molta gent gran aquí als municipis, als micropobles, sobretot a Pradell, jo et parlo de Pradell, però és en tot el Priorat. Què passa? Quan van al metge, el metge el primer que fa és treure el pa i el dolç. I llavors la meva pregunta és, quin pa treu els metges i quins dolços treuen? La bulleria industrial i el pa que venen als supermercats, que encara no han fermentat lo suficient i han de fermentar la panxa dels consumidors.
5: Però aleshores un pensa que si no hi havia habilitat, aquest local està abocat al seu tancament, per no perdre diners.
4: A cal i qual. Llavors, què fem? Tenim la sort de que, com fem producte bo, ens criden en diferents municipis per fires i en llocs així. I és aquí on podem tindre una mica de marge, però no per fer-nos rics, ni molt menys, perquè el que fem és un servei al municipi, tant nosaltres com la carnisseria, perquè és l'altre establiment que hi ha, que venem de tot una mica, que semblem ja com els xinesos, que venem allò perquè la gent gran també no hagi de desplaçar-se, que és que no es pot desplaçar cada dia. Llavors, doncs, tenim dos collites que nosaltres diem, que una són les mones artesanes i l'altra són les neules i els torrons artesans, d'acord? Llavors, aquesta és la nostra via que tenim per poder pagar l'Electra i poder fer càrrec doncs, de les despeses que tenim.
5: Parlem de la carnisseria, parlem del forn de pa, també parlem del bar. El bar és un element importantíssim per qualsevol municipi per la seva sociabilització. I està d'acord que amb els pobles petits hi hagi condicions de millora per tenir els bars oberts?
4: Sí, senyor. També és un lloc per poder fer vida comunitària, sociabilitat, i pensem que sí. Nosaltres aquí tenim el bar licitat amb una persona externa del municipi. Li paguem a l'Ajuntament o al poble, li paga l'Electra, li paga el gas i li paga l'aigua, vale? Per poder tirar endavant l'establiment i paga una ínfima cosa com perquè s'ha de fer pagar, o sigui, una mica que ja et dic, no arriba ni 25 euros, per tant, anem així. Sí que ara mateix han fet millores, gràcies a Déu. Ara mateix avui estan posant aire condicionat perquè no es pot estar dintre el bar i amb les calors que fa i que a més anirem cada vegada tirant més amb això de la calor. Anem fent lo possible perquè el bar no es quedi tancat.
5: És importantíssim mantenir aquests locals. Per exemple, i per acabar, alcaldessa, d'una manera molt breu, quines serien les principals reivindicacions a Pradell de Teixeta per millorar el seu atractiu de cara a rebre més habitants?
4: A Pradell de la Teixeta, doncs mira, els nostres reptes, primera, és el que diem, viure en un, i emprendre en un micropoble del Priorat és un privilegi, per la pau, per la natura i per la comunitat, però també és una carrera d'obstacles diària. Ja des de la fora la vida rural es veu molt bonic, és un idili de cap de setmana, però la realitat del dia a dia la sostenim les poques persones que encara mantenim serveis oberts als municipis. Tenim una manca de serveis bàsics com és l'absència del transport públic o l'escassetat. En aquest cas, nosaltres ens hem d'anar cap a la carretera nacional 420 per agafar l'autocar, una carretera nacional que no està senyalitzada, que les persones grans i la gent jove ha de traspassar una via que passen molts de cotxes. Ara, dintre de poc, ens diuen que ens faran un desviament perquè la carretera es passa per dintre el municipi i ens la desviaran a fora. I jo mateix he estat demanant L'Ajuntament ha estat demanant tant a Diputació com a la Generalitat que, si us plau, que es posin un transport públic a demanda, i això ens aniria bé no tan sols a Pradell de la Teixeta, sinó a tots els municipis del Priorat. I habitatge, que és un altre, que ens vinguin gent, que puguem tenir habitatge, que ens facilitin per poder arreglar habitatges tancats, i que pugui vindre famílies joves amb canalla i poder tirar endavant, perquè tenim molta, molta, molta gent gran. I ens falta també gent jove que es quedi aquí al municipi.
5: Alcaldessa de Pradell de la Teixeta, Lourdes Aluja, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada, bon migdia.
4: Molt bon dia i una abraçada per tots vosaltres. Gràcies.
0: I en uns minuts parlem amb la Melody, que estarà aquí amb nosaltres per presentar-nos la seva nova gira El Bosque Encantado Tour. En parlem d'això després de la publicitat i de molt més aquí al Matí del Cap de Setmana.
6: Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra.
7: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
10: Esto promete.
9: Claro, creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Huele a compra, man.
9: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
10: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
9: Venga. Ocasión Plus.
6: Al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: I ja tenim amb nosaltres a la Melody preparada per parlar sobre la seva nova gira, El Bosque Encantado Tour, que arriba avui dissabte a Barcelona a la Sala Paral·lel 62. Tenim unes ganes de veure-la i d'escoltar-la que no ens aguantem, eh? La rebem ara aquí a l'estudi i seguim parlant també de molts temes aquí al Matí del Cap de Setmana.

0: lo haga para ti. Así que muchísimas gracias. Por hablar con nosotros, por cogernos el teléfono un día como hoy y por contarnos todos los secretos detrás de este bosque encantado, hacer este resumen de tu trayectoria y ojalá podamos seguir hablando muchísimo tiempo más sobre el nuevo disco y sobre todo lo que venga. Melody, muchísimas gracias. El sábado ahí estaremos.
1: Y nos vemos el sábado a partir de las 9 de la noche.
0: En la sala Paralel 62.
1: Ahí estaremos. Bueno, ya piénsate qué tema me vas a pedir, ¿vale?
0: Uy,
1: la improvisación.
0: Qué curiosidad, a ver qué pide la gente. Y si no, levanto la mano y voy a pensar
1: Dios,
0: algo.
1: Dios, que sea facilita.
0: ¿Alguna preferencia así que digas?
1: Lo que quieras.
0: ¿Por dónde quieras que tire?
1: Donde quieras, porque estamos para divertirnos también y para pasarlo bien.
0: Pues voy a pensar algo.
1: Dale, un besito enorme. Mil
0: gracias. Que vaya bien,
1: corazón.
0: Hasta el sábado, gracias.
1: Adiós, chao.
2: Per a molts joves, començar la universitat a Barcelona ja no només implica superar una nota de tall, etcètera, etcètera, perquè abans d'arribar a les classes ja hi ha un altre examen. Trobar un lloc on viure que es pugui pagar. Això seria un dels quers que hi ha, sobretot a les grans ciutats, a les més tensionades, en tot cas. Bàsicament, el mercat de l'habitatge de la capital catalana, de Barcelona, doncs continua sotmès a una forta pressió. Això és una qüestió que sabem i que està claríssima, no? Segons dades de l'Incasòl, el lloguer mitjà dels nous contractes signats a Barcelona durant el primer trimestre del 2026 va ser de 1.137 euros mensuals. Amb aquests preus, per un estudiant que arriba de fora de Barcelona, l'opció habitual no és llogar tot un pis, sinó compartir-lo, en tot cas. Però és que tampoc l'alternativa és barata. Les dades d'Idealista situaven a Barcelona com la ciutat espanyola amb l'habitació de lloguer més cara, amb una mitjana de 600 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. En parlem de què es pot fer, bàsicament, davant de tot això. Què passa amb els estudiants? Doncs hi ha una opció que fa pujada, que està cada cop, que està en tendència, que està en subprime, per utilitzar aquestes terminologies, i és les residències d'estudiants, experiències. I en aquest cas parlem amb RESA. RESA té diverses residències a Barcelona, precisament enfocades de cara a tot això. I en parlem amb el senyor Joan Mirà, que és operador regional de RESA a Catalunya. Joan, buenos días, bienvenido.
3: Hola, bon dia, què tal, com estem?
2: Molt bé. Bé, com nace RESA?
3: Doncs mira, RESA neix farà més de 30 anys perquè realment es va veure que hi havia, precisament el que tu has dit, una necessitat de donar resposta a aquests estudiants, tant nacionals com internacionals, que escollien Espanya o Barcelona, sí, o Catalunya com a lloc per estudiar. Aleshores, el mercat de lo que és l'habitatge, el mercat de pisos de lloguer, no era fàcil aleshores, no és fàcil ara, i res en és per donar resposta a aquelles famílies, a aquells estudiants que realment necessitaven un lloc on viure durant aquests mesos, aquesta etapa tan important que és l'etapa universitària.
2: D'acord. Ja teniu plena ocupació a les diferents residències que teniu?
3: Sí, nosaltres estem gairebé al 100%. Quan comença el curs, evidentment, hi ha alguna baixa, com és normal, però tenim molts estudiants, molta demanda, i acostumem a ocupar aquestes places ràpidament.
2: No sé si heu notat, almenys per la part que et toca, si això, aquest nivell de demanda, ha pujat en els darrers anys.
3: Sí. Nosaltres veiem que l'increment de demanda ha pujat, tant nacional com internacional. També hem notat que aquells estudiants que acostumaven a anar a Anglaterra arrel del Brexit, doncs s'han desplaçat molts cap aquí, cap a Espanya, i nosaltres el que estem intentant és ampliar la nostra xarxa i estar a totes aquelles ciutats on l'estudiant tingui algun tipus de necessitat. El que volem és donar resposta a aquesta necessitat a les famílies i poder oferir una alternativa habitacional.
2: És a dir, quan abans estava comentant que és una tendència que està en subprime, que va cap amunt, que va a l'alça, no estava equivocat.
3: No, per res. Realment, nosaltres, també és veritat que les universitats d'aquest país doncs, tenen molta qualitat, també el factor de la temperatura, que és un gran país on viure, i això fa que tots aquests factors s'ajuntin i som un destí ideal perquè l'estudiant vingui aquí a passar aquesta etapa. Mm.
2: Quin és el perfil d'estudiants que teniu? No sé si hi ha alguna fotografia en concret que ens puguis dir, Joan.
3: Sí, a veure, la veritat és que és un perfil molt, molt variat. Nosaltres aquí, concretament a Barcelona, tenim gent que ve d'altres parts d'Espanya i també moltíssims estudiants internacionals que es coneixen a Barcelona per estudiar. Si parlem dels estudiants internacionals, el que més veiem són d'Estats Units, de França, Itàlia, Mèxic i també Xina, amb aquest ordre. I en quant al que estudien, doncs el més habitual, entre tant els de fora com els internacionals, podria ser administració i direcció d'empresa, arquitectura, psicologia i dret. Però clar, això també canvia segons la residència. Depèn de quina universitat tinguis a prop. Lo maco també d'això és la diversitat. Conviure amb gent d'altres cultures, d'altres carreres, també és part del que s'aprèn amb aquesta etapa. I sí, bàsicament oferim a tot tipus de perfil. Ah.
2: I què s'ofereix a una residència? És a dir, quins serveis hi ha? Com funciona això? Te pregunto sense tenir idea, eh?
3: T'ho explico. Vale. Mira, a una residència el que li dona l'estudiant és autonomia, però sense estar sol. El resident tot el que necessita ho té a prop i sobretot té a prop gent que està vivint exactament el mateix que ell en aquest moment. És a dir, hi ha com un sentiment de comunitat i que la persona que tens al costat està vivint la mateixa experiència, les mateixes necessitats que tens tu. L'estudiant pot organitzar les classes, les hores d'estudi, el temps lliure, amb la tranquil·litat que sempre hi ha un equip ressa per ajudar-lo. I en quant al tipus d'habitació que oferim, doncs hi ha de tot tipus. Tenim individuals, dobles, cuina compartida, depèn de la residència. Algunes tenen també cuina a l'habitació, algunes tenen espais comuns per cuinar i en moltes residències també tenim un servei de restauració perquè l'estudiant no té que preocupar-se pel tema de menjars.
2: D'acord.
3: Al final, la idea és que cadascú, cada estudiant, trobi la forma de viure que més li encaixa.
2: Clar, i en funció del que esculli, suposo que així va el preu, no? Perquè quan costa això?
3: Doncs, a veure, els preus, com tu ben dit, va en funció també del que
2: agafes. Del que demanes.
3: El preu varia segons la residència, el tipus d'habitació, el temps que estiguis, els serveis que contractis. Com a dada, la meitat de les nostres places estan per sota dels 600 euros al mes. I això inclou subministres, internet, zones comunes. Per nosaltres és molt important que hi hagi opcions per diferents pressupostos. Per això treballem amb universitats, administracions, tenim places concertades, programes de beques, intentem que hi hagi les màximes opcions possibles. I una cosa que tenim molt clara és que estudiar fora de casa hauria d'estar a l'alcance, hauria d'estar
2: a l'abast de tothom, vaja.
3: Sí. Sí. Ah, exacte. No només d'aquelles famílies que s'ho poden permetre, perquè al final l'allotjament és el que acaba decidint si algú pot escollir una universitat, una carrera o no. I aquí estem nosaltres doncs, intentant ajudar a que aquesta elecció depengui menys de la butxaca.
2: Fent una repregunta que ja t'he fet fa res, sobre el tema, des de quan esteu notant que la demanda va a l'alça? Abans m'has dit que sí, que s'ha notat que això va a l'alça, que hi ha més demanda. Però hi ha un punt d'inflexió concret o no, més o menys?
3: El Brexit realment s'ha notat. Amb el Brexit es va notar. Però sí que és veritat que la demanda no ha deixat de pujar mai, evidentment amb el Covid va baixar, però jo crec que el Brexit va ser un punt d'inflexió important. Al final es van desviar molts estudiants que anaven a Anglaterra cap a altres països. I Espanya és un país doncs, molt, molt atractiu en aquest sentit, per la qualitat de les universitats i també pel tipus de vida que es porta.
2: Doncs senyor Joan Mirà, Regional Operations Manager de RESA a Catalunya, té un munt de residències a Barcelona, Sant Sebastià, etc. Escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims i apropar-nos al món de les residències i fer-nos aquesta
3: gràcies
2: fotografia.
3: Molt amable. Gràcies a tu, Miguel. A tu, fins ara, una abraçada.
4: Bon migdia, Cope, com estem? Abans de preguntar-te pel que fas, sí que m'agradaria fer-te una pregunta de tu, perquè tens 22 anys, és a dir, és una persona jove. Fa un mes acabo de desenvolupar amb un altre cofundador, el Nil Balseix, l'empresa Goodbye Mama, per cert, quin guiny a les mames amb el nom de l'empresa, com a plataforma digital. Ets un valent, ets un temerari, per què ho has fet?
5: Pues la veritat que un mix de les dues. al final, tant el Nil com a mi sempre ens ha agradat emprendre. Abans sempre fèiem e-commerce i coses semblants, i després de caure en mil pedres, ens vam adonar que amb l'e-commerce no ajudàvem tampoc a cobrir una necessitat realment especial en el món, i enmig del camí ens vam adonar que, ostres, que estàvem envoltats d'una societat, sobretot la més propera a nosaltres, que són els joves, on hi havia una gran necessitat molt gran, que era trobar una habitació. Al final teníem amics que s'havien de mudar a altres ciutats per estudis, teníem amics al poble, per exemple, que havien de venir a Barcelona també per estudis, i trobar una habitació era molt complicat, sobretot també quan tens amics és una cosa més senzilla perquè busques un pis complet amb els teus amics, on t'assegures que t'ho passaràs bé, no?, en la major part dels casos. Però clar, el que no té aquesta sort d'anar amb els amics és un gran obstacle. I ens vam decidir pues, crear Goodbye Mama, que és pues, quan deixes el teu primer hogar, no?, deixes a la teva mare a casa per anar a crear el teu propi.
4: És a dir, creu l'empresa a partir de la demanda que hi ha, evidentment també dins del teu cercle d'amistat, però una demanda que hi ha social. Però la pregunta que jo em faig és, tenir-ho sobre el paper és relativament fàcil, però sempre és complicat, però anem a la gran dificultat. On és l'allotjament a Barcelona, Genís?
5: On és? Uf. És una de les majors preguntes que podries fer. Pues la veritat és que és molt dispar, o sigui, per trobar allotjament ara mateix, o sigui, el que fan els joves és des de mirar plataformes com Idealista, una plataforma que és immensa, on des de propietaris i agències pugen allà la seva oferta, des del que més ara fan els joves, que és publicar-ho a Instagram, TikTok i grups de Facebook. Més que res, perquè d'aquesta forma poden evitar una mica les agències, conèixer una mica el que seria el seu company de pis i poder imaginar-se una mica el que seria la vida dins del pis amb persones que són més comuns a ella, almenys en el sentit de que són joves.
4: Però per complementar la meva pregunta és, on busques tu l'allotjament que després pots oferir?
5: Pues nosaltres, ja et dic, o sigui, quan vam començar a fer l'app, que al principi era només entre joves que tinguessin una habitació o busquessin habitació, al principi, pues ja et dic, o sigui, hi havia molt poca gent que oferís habitació, però t'estalviaves tot el tema de les agències i tal, i hi havia molta que seguia buscant. I llavors el que nosaltres vam fer perquè tota la gent pogués accedir a una habitació va ser buscar col·laboradors que les despeses que t'havien de causar no fossin extremadament dures i òbviament que tinguessis moltes opcions per comparar, que és molt important. A la vegada, una de les coses més importants era que ens asseguréssim que tot estigués verificat, ja que hi ha persones que arriben i ens han arribat persones que han perdut 6.000 euros per aquest camí de búsqueda, cosa que és un pal. O sigui, estàs buscant una habitació i et cobren 6.000 euros que se'ls emporta algú a la butxaca i que no existeix, pues és un pal molt greu. Ens vam assegurar que hi hagués molta oferta, molt segura i de bona qualitat, i amb col·laboradors externs.
4: Ara me parles d'aquests 6.000 euros, de com se poden arribar a perdre amb la búsqueda, perquè és un tema que m'interessa, però, per exemple, parlem de temes concrets. La generació del 08 ha accedit a la universitat ja està anant a les classes, no? Moltíssimes famílies de Catalunya han vist com el seu fill o filla ha hagut d'anar a Barcelona a continuar els seus estudis universitaris. La problemàtica de la vivenda. Un estiu que és una autèntica bogeria, també al setembre. Hores d'ara, una habitació a Barcelona, mitjana, quin cost té?
5: Doncs jo diria, mira, l'any passat ho vam calcular exactament i tenia una mitja de 520 euros. Jo crec que aquest any ha pujat.
4: Ha pujat.
5: Jo crec que ha pujat. Mínim estarà als 550, jo et diria. I per accedir a una bona habitació, jo et diria que inclús una mica més. També tot depèn de quan l'agafis. És a dir, hi ha gent que podríem dir que és més espavilada i l'agafa, jo què sé, si vas entrar al setembre, comença a mirar-ho amb 2 mesos d'antelació, pues la veritat que es poden dur habitacions per 500 euros que estan molt bé. Ara, si tu estàs ara mateix buscant habitacions, que ens entra gent preguntant i tal, ostres, ara és molt complicat trobar una habitació per 500 euros que tu puguis estar còmodament. I la veritat que és molt dur, això, la veritat.
4: I el tema dels 6.000 euros que es perden amb la búsqueda, com s'arriben a perdre? Què es fa malament per perdre 6.000 euros?
5: Sí, imagina't, una persona jove està buscant habitació i clar, la gent jove al final són molt propers a les redes socials i ens posem a buscar per TikTok, per Instagram o el que més s'utilitza, que són grups de Facebook. En grups de Facebook el procediment és tu pots entrar i anunciar que busques una habitació, però el que més hi ha són persones anunciant amb una descripció bàsica de l'habitació que publiquen i fotos el que alquilen, no? Però pot ser totalment fals. O sigui, no hi ha ninguna forma de verificar-ho perquè al final són gent que crea els grups. Llavors, clar, una persona es posa en contacte amb aquest anunciant, que pot ser real o fals, i clar, els demana els diners per adelantat, ho paga i s'acaba donant compte de que realment ni la persona és propietària ni el pis existent.
4: Bueno, això és un delicte, això és una estafa pura i dura.
5: Sí,
4: és aprofitar-se del mercat, aprofitar-se d'una necessitat de vivenda i aleshores és un delicte i això s'ha de denunciar evidentment als Mossos d'Esquadra. Per això sempre és molt millor anar sempre a canals autoritzats, evidentment, agències d'immobiliàries oficials, a residències públiques o privades, universitats, familiars, o bé doncs amb portals autènticament autoritzats, perquè si no el perill de l'estafa és molt clar. Bé, i una plataforma digital que tu accedeixes i aleshores allà teniu el vostre inventari i el vostre stock, podríem dir, d'habitacions a disponibilitat.
5: Exactament, exactament. Nosaltres tenim la part més social on la gent pot fer matching entre joves, que és amb el que hem començat, com ja t'he explicat, que alguns tenen habitacions lliures i altres en busquen i, òbviament, com hi ha aquesta tan gran demanda d'habitació, doncs tenim el nostre propi inventari amb més de 10.000 habitacions a Barcelona, Madrid i València, perquè qualsevol pugui trobar i comparar.
4: 10.000 habitacions, no està gens malament aquesta oferta. Genís González, doncs gràcies per participar aquí al migdia a COPE, explicant-nos la teva iniciativa personal, únicament amb 22 anys, i com està el sector d'aquesta búsqueda desesperada d'habitacions per part d'estudiants. Fundador i co-CEO de Goodbye Mama. Genís, gràcies per estar aquí al migdia a COPE. Bon migdia.
5: Gràcies, bon migdia. Que vagi molt bé.
0: Seguim ara parlant d'estudiants, d'aquest inici de curs que ja porta una setmana. Parlem de pisos universitaris i de tot el que envolta l'educació.
6: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
7: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo duple de la 11, Super 11 o triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
8: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
9: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
8: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
9: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
6: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Ja fa una setmana, o unes setmanes també per alguns, que ha començat aquest nou inici de curs i parlem ara dels APIs, de la FP i de les beques menjador. Tot un popurri del qual en parlem ara aquí al matí del cap de setmana.
10: Venir a Barcelona o fer-ho en qualsevol altra gran ciutat és una oportunitat, però els joves la veritat és que no ho tenen fàcil per trobar un lloc on viure mentre duren els seus estudis. Trobar una vivenda assequible és un autèntic mal de cap per a aquests estudiants. El preu dels lloguers, hi ha poca oferta d'habitatge assequible, les dificultats per complir els requisits que demanen molts propietaris són només algunes de les complicacions que es troben. Per abordar totes aquestes qüestions ens acompanya la Montserrat Junyent, que és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'API a Barcelona. Hola, Montserrat, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
10: La veritat és que el mercat està molt malament per a aquests joves que necessiten llogar un pis, no?, mentre estan estudiant una carrera, per exemple. Com està ara mateix a Montserrat el mercat de lloguer a Barcelona, per exemple, per a un jove doncs, que arriba a la ciutat per estudiar? No sé si hi ha prou oferta, què és el que passa amb els preus, com està la situació ara mateix?
11: Doncs la veritat és que ho té malament com la majoria de persones que busquen un habitatge a Barcelona. És a dir, el problema bàsic i que tenim des de fa ja molt de temps és que no hi ha oferta suficient per donar resposta a totes aquestes demandes. Amb perfils diferenciats, però que cap troba habitatge en aquests moments assequible a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Els estudiants, en principi, buscaran una tipologia de contracte temporal, però la modificació que es va fer al respecte, equiparant-los amb efectes del topall de lloguers, com si fos un habitatge habitual o residencial, fa que aquest mercat pràcticament hagi desaparegut d'una manera clara, com el teníem abans diferenciat el temporal de lo que era el residencial. Uh-huh. Però més enllà del preu que es pugui estar topat per aquest tipus d'habitatges temporals, és que no hi ha habitatge. No trobem habitatge ja de manera normalitzada per ningú.
10: Clar. Molts d'aquests joves ja directament renuncien a llogar un pis i busquen habitacions, directament. Compartir pis al final no és tant una opció com una necessitat. Això està passant, no?
11: Bueno, lamentablement sí, evidentment sí. Primera que hi ha moltes vegades que desisteixen de venir a Barcelona, d'instal·lar-se a Barcelona per poder seguir uns estudis. Aquells que ja ho han fet des de fa temps enrere i que per tant estan cursant ja la carrera i ja porten alguns cursos fets, doncs probablement en molts casos el que fan és aparaular ja per l'any següent l'habitatge o compartir-lo amb altres companys. Mm-hmm. Buscar habitació, evidentment, és també una alternativa. L'habitació també té les seves limitacions des del punt de vista legislatiu, amb les modificacions que se'n van fer, però realment tampoc hi ha oferta suficient que pugui donar resposta. Mm-hmm. I ens estem trobant que molts d'aquests cursos, màster fins i tot, que queden deserts, per manca d'alumnes que no troben possibilitats de venir a instal·lar-se i seguir la formació. Mm-hmm.
10: Clar, si ens posem en la pell d'un jove que arriba aquí a Barcelona, no?, amb un pressupost limitat, clar, quines opcions reals té avui, no? Compartir pis, potser, com dèiem, és la més habitual. Potser també allunyar-se del centre, buscar una residència d'estudiants. No sé si a l'àrea metropolitana hi ha alguns municipis que poden ser avui una alternativa més interessant des del punt de vista del preu i del transport.
11: Sí, evidentment, residències d'estudiants n'hi han hagut i per tant, és una alternativa. El que passa és que les residències tampoc ofereixen uns preus que siguin atractius com per realment que se'n creïn moltes de residències. Fora de lo que és el nucli de Barcelona, sí que és també el mateix que buscant un habitatge residencial poden trobar ofertes, però llavors se'ns afegeix un problema, que és el transport. Com has dit, ja no és només el cost del transport, que s'afegeix a totes les despeses que puguin tenir, sinó la incertesa de que aquest transport pugui ser
10: bé.
11: Clar, que circuli amb la regularitat que ha de circular, que no tinguin algun entrebanc que faci que això interrompi el cicle formatiu.
10: Mm-hmm. Clar, i l'oferta és tan ajustada a Montserrat que m'imagino que es donen moltes situacions en què hi ha molts candidats per a una mateixa habitació o un pis, no?
11: Sí.
10: Deu durar molt poc aquest pis, des de que surt.
11: Sí, sí, sí.
10: Hi ha una competència entre els propis estudiants, no?
11: Sí, evidentment. Això fa, com tot, quan hi ha un producte que és escàs i aquest n'és un, quan no tenim habitatges, no tenim habitacions, es genera aquesta competitivitat entre els aspirants. Això ja està passant amb el lloguer residencial, que hi ha llistes d'espera i que pràcticament no surten ni tan sols publicitats en els canals convencionals com eren els portals o les pròpies agències diferències a nivell d'anuncis individualitzats o aparadors. No hi ha oferta disponible i llavors pues, genera aquesta competitivitat entre tots els possibles aspirants. Per això dic que n'hi ha molts que ja tenen reservada aquesta habitació o aquesta habitatge per al curs següent. Per evitar trobar-se, acabar el juny, marxar i després haver de tornar al setembre i haver de començar altra vegada a buscar i llavors es fa molt més difícil.
10: Clar, jo no sé si els propietaris són una mica més exigents amb aquest perfil de client, pel fet de que siguin joves, estudiants, potser hi poden haver més problemes...
11: No, jo no, a veure, no diria que fos aquesta un dels hàndicaps que tenen per trobar habitatge, perquè això no és nou. A dia d'avui això ja és normal, doncs que quan es reuneixen joves doncs, poden tenir problemes a lo millor de que fan festes i a l'escala doncs, protesten les comunitats i d'això, però jo no diria que aquest sigui l'element que distorsioni el fet de que puguin trobar aquest allotjament de cap de les maneres. No és per aquí. Els propietaris realment el que volen és tenir un pis que estigui cuidat i que estigui ocupat i que li paguin el lloguer. Això és bàsicament el que busquen. L'altre, el perfil, pues com també a vegades pues hi ha gent que no vol mascotes o que no volen, no, en fi, aquesta priorització de perfil pues el marcaran alguns propietaris, però no és el que pugui fer o dificulti el que puguin trobar habitatge.
10: I el fet de que hi hagi tanta demanda i tan poca oferta pot afavorir que hi hagi situacions abusives?
11: Mira, situacions abusives és possible que n'hi hagin. Tots els requeriments que tenim avui en quant a control de les rentes i inspeccions i tot el que tu vulguis fa cada cop més difícil que això es doni. Però quan un mercat està regulat des d'aquesta tanta intervenció i a més hi ha tanta escassetat, doncs pot afavorir que en determinades circumstàncies es puguin produir abusos. Però jo no seria tampoc l'element que definiria la situació. Sempre hem d'anar a lo que realment passa, que és que no tenim habitatges. No en tenim, no n'hi ha. I aquells habitatges que sembla que podrien estar en el mercat i no estan, es parla molt dels habitatges buits, dels habitatges turístics, es parla de determinades circumstàncies que podrien afavorir que hi hagi més habitatge, però és tan mínima la incidència que aquests habitatges tenen amb el conjunt de la demanda, que això no soluciona el problema de fons. Seguim tenint manca d'habitatge. Mm-hmm. És un problema estructural.
10: Exacte. Molt bé, doncs és evident que trobar un lloc on viure s'ha convertit per a molts joves que volen estudiar a Barcelona o a qualsevol altra gran ciutat, gairebé en una assignatura més, a preus sí. elevats, molta competència i requisits que no sempre són fàcils de complir. Montserrat Junyent, presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'API de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat.
11: A vosaltres.
10: Que vagi bé, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Acaba de començar el curs amb un rècord de matriculacions a FP per segon any consecutiu i, segons el Departament d'Educació, encara no s'ha tocat sostre. Cada vegada més joves opten per aquesta via després de l'ESO i la formació professional, podem dir que s'està convertint en una eina que pot contribuir per evitar que els joves doncs, abandonin els estudis. L'Helena Sintes és cap de projectes i recerca d'equitat i experta en abandonament escolar prematur. Helena, què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
10: Doncs les dades confirmen que l'FP no para de créixer. No sé què és el que explica aquest boom. No sé si estem davant d'un canvi de percepció social de la formació professional o simplement davant d'una resposta a les necessitats del mercat laboral. Com expliquem aquest fenomen?
12: Molt bé, doncs jo crec que una combinació d'ambdues, no? És a dir, teníem una assignatura pendent a Catalunya amb el creixement de l'FP, érem un dels països on teníem una oferta i una participació en l'FP més baixa dels països occidentals, del nostre voltant, aquest era un dèficit històric que calia revertir i jo diria que bàsicament hi ha hagut tres factors, no? Un és el de l'aposta política per l'increment de l'oferta i la diversificació de l'oferta. El segon ha estat un increment del prestigi de l'FP com una opció professionalitzadora i qualificadora molt bona i que, per tant, és capaç d'atraure cada vegada més joves. I, finalment, un factor important, que és l'ocupabilitat que té l'FP, que també les últimes dades ens indiquen que és positiva i que és una sortida formativa que dona moltes possibilitats després de participar al món del treball.
10: Clar, durant molts anys, Helena, l'FP ha estat considerada una opció, vaja, de segon nivell respecte del batxillerat i la universitat, però hem aconseguit trencar aquesta idea, no?, que la formació professional és l'opció dels alumnes que no van bé acadèmicament.
12: No l'hem acabat de trencar del tot. És cert que a poc a poc estem anant cap a una normalització de l'FP com una sortida realment vàlida. És cert que encara hi ha diferències respecte al tipus d'alumnat que va majoritàriament a batxillerat, que sol ser l'alumne més acadèmic, que després va a la universitat, i el que va a l'FP. Però tenim algun indicador de que això va canviant. Per exemple, els que opten per passar d'un cicle formatiu de grau mitjà a un superior i després del superior anar a la universitat, ens indica que estem anant cada vegada cap a un model més híbrid, en què els camins per arribar a la universitat, per exemple, ja no passen només pel batxillerat, sinó que són diversos. I això vol dir que s'està prestigiant també l'FP.
10: Jo ho deia fa un moment, que l'FP pot ser una eina, no?, contra l'abandonament escolar. Què té la formació professional que pot aconseguir, doncs, que un jove que està desconnectat de l'institut pugui recuperar la motivació per continuar estudiant?
12: Doncs molts elements. Un, el de la connexió amb la part, si vols, més activa, diguéssim, de l'aprenentatge, no tan acadèmica, que pot fer que determinats perfils d'alumnes hi vegin allà una possibilitat de formar-se i de qualificar-se sense necessitat de fer una via tan acadèmica com és el batxillerat, i això amb alumnat que potser ha tingut una trajectòria més difícil, no?, en la secundària obligatòria, o que no li interessa, no?, aquesta part més acadèmica, allà hi pot trobar una via formativa molt, molt, molt adequada. Mm-hmm. I a més que pensem que nosaltres partíem, com deia abans, d'un dèficit de joves, especialment, que tinguessin una qualificació mitjana, intermèdia, que a Europa és i segueix sent encara molt més elevada. És a dir, el que no podem tenir és joves amb uns estudis bàsics i després joves amb estudis universitaris i que entremig no tinguem res, no? O que tinguem molt poc. I aquest era el problema que teníem principalment, que és que molts joves es quedaven amb l'ESO i per no voler fer un batxillerat, o perquè no hi havia prou places, o perquè tenien altres opcions i altres possibilitats, doncs es quedaven sense fer una formació postobligatòria com la que dona, per exemple, un cicle formatiu, un FP. Ara, per sort, això gradualment ho anem corregint i és una política bàsica per a la reducció de l'abandonament, perquè tindrem cada vegada més joves que almenys accedeixen a uns estudis de cicle formatiu, que ja és la condició bàsica per no ser considerat un abandonador prematur. Mm-hmm.
10: Clar, la part positiva és que és veritat que cada vegada més joves entren a l'FP, però també és veritat que una part també acaba abandonant els cicles, no? Potser estem posant el focus en aconseguir que els joves arribin a l'FP i no tant en aconseguir que acabin tot el procés.
12: A veure, diria que hi ha dues coses, una prèvia a entrar-hi i una durant-hi són. No? La prèvia és l'orientació. Encara tenim la necessitat de millorar una mica més l'orientació dels alumnes quan encara són a l'ESO, no a quart, sinó fins i tot abans, per acabar detectant bé quina és la formació que li és més adequada en funció dels seus interessos, les seves capacitats, l'oferta que té al voltant. Aquesta tria és fonamental, perquè si no es fa bé, un cop entren en el primer curs, si veuen que no és allò el que realment voldrien fer, això pot derivar en que ho deixin i, per tant, abandonin els estudis, i passa molt sovint durant el primer trimestre, o bé després saltin a una altra formació, però això ja sempre és una mica més complicat, no? Per tant, l'orientació prèvia és bàsica, és preventiva, és fonamental per evitar que després passi això. I una altra és a dins, un cop ja estan fent el cicle formatiu, pot passar que en algun moment algú digui, doncs no ben bé, no? Encara que estigués molt ben informat, no és ben bé el que volia, o canvien les circumstàncies familiars o qualsevol cosa, és necessari que dins la pròpia FP hi hagi també un acompanyament, una orientació, per tal que allò no acabi derivant en ho deixo i ja està, no? Per tot poder trobar alternatives per seguir continuant. Per tant, orientació i acompanyament bàsics abans i després.
10: I les desigualtats socials o l'origen socioeconòmic o fins i tot haver tingut una trajectòria escolar complicada continuen pesant en l'èxit de l'alumne?
12: Sí, per descomptat. És a dir, el que sabem és que els alumnes que han tingut més dificultats educatives tant a la primària com a la secundària i que potser això ha revertit en baixos resultats educatius, en repetició en algun cas, o amb discontinuïtats que han anat entrant i sortint del sistema, tenen més dificultats per després poder acabar-se graduant d'un FP o d'un batxillerat. Sabem que aquestes dificultats pesen i pesen moltíssim. També hi pesen el fet de que l'alumnat que prové de famílies amb menor capacitat econòmica o cultural tenen una mica més de dificultat perquè no compten amb aquest acompanyament, diguéssim, extraordinari de les famílies que els alumnes, diguéssim, més benestants tenen, no? És un coixí que ja porten. Per tant, sí, segueix pesant i a l'FP encara es veu, més que no pas en el batxillerat, per això, perquè l'expectativa de trajectòries dels que van a batxillerat és anar a la universitat, dels que van a cicle formatiu, en gran part és poder treballar qualificat, que això és importantíssim, i en alguns casos accedir a un cicle superior i després a la universitat. Vull insistir en el tema de treballar perquè un dels aspectes rellevants de les últimes dades que tenim respecte a l'FP és que la capacitat d'ocupabilitat és molt alta. Més de la meitat dels recent graduats en FP troben feina pocs mesos després d'haver-se graduat. I això és molt rellevant perquè tenir feina amb una qualificació vol dir poder accedir a unes millors posicions de treball, amb una mica millor sou, que no pas aquells que s'han quedat només en l'ESO. Tenir només l'ESO és una condemna a tenir moltes majors probabilitats d'estar en atur o accedir a feines en molt precàries. Per tant, és una bona inversió estudiar FP o batxillerat, els que hi opten.
10: Molt bé, doncs està clar que l'augment de matriculacions a la formació professional és una bona notícia, però el repte no s'acaba, no? Quan un jove aconsegueix una plaça, s'ha d'aconseguir també que continuï, que es graduï i que després ho tingui relativament fàcil per accedir al mercat de treball. Elena Sintes, cap de projectes i recerca d'equitat, experta en abandonament escolar prematur. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
12: Gràcies a vosaltres.
10: Gràcies, bona tarda. Més d'un terç dels alumnes vulnerables comencen aquest curs escolar sense beca menjador. Segons les dades de l'ONG Educo, més de 135.000 infants no podran accedir a aquest ajut, tot i l'augment de la inversió del Departament d'Educació. La situació és veritat que ha millorat una mica respecte al curs passat, però encara és insuficient. Per parlar d'aquesta realitat i de les possibles solucions, avui ens acompanya la Guiomar Tudó, que és directora general adjunta d'Educo. Què tal, Guiomar? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
10: Doncs com jo deia, no? Més de 135.000 infants sense beca menjador, gairebé el 37% dels alumnes vulnerables. Què significa aquesta xifra, més enllà d'aquest número, en la vida d'aquests nens i nenes i de les seves famílies?
13: Doncs són molts nens i nenes i són nens i nenes pels quals la beca menjador suposa en alguns casos l'única oportunitat de tenir un àpat saludable al dia. Aquesta és una de les conseqüències del que significa això, no? També significa doncs, que quan un noi o una noia no té beca menjador no es queda al migdia a l'escola, marxa a dinar a casa, hi ha més probabilitats de que no torni, hi ha probabilitats molt altes de que mengi sol o dificulta la conciliació de la seva família. Perquè al final el que diu Educo, no, és que l'espai del migdia és molt més que aquest àpat saludable, que és molt, és un espai d'aprenentatge, és un espai educatiu, és un espai de protecció, és un espai de participació i també de conciliació. I, per tant, nosaltres reivindiquem que formi part del dret a l'educació i, per tant, sigui universal i gratuït pels tots els nens i nenes.
10: Ho deia jo fa un moment, que la situació ha millorat sensiblement respecte a l'any passat. Hi ha més beques i més inversió, però la realitat és que no arribem a tothom, no? Continua havent-hi nens i joves que es queden fora. Estem molt lluny de l'escenari ideal.
13: Efectivament, hi ha molts nens, 135.000 nens i nenes és una xifra importantíssima quan ens imaginem que hi ha històries individuals al darrere, però també és veritat, com bé deies, no? Des de l'any 22 fins aquí, el departament ha incrementat en més de 100 milions el pressupost de beques menjador i, a més, és una partida oberta. Quan fem la foto de com són aquests 135.000 infants que no reben beca menjador, tot i estar en famílies de vulnerabilitat, veiem que bàsicament la gran majoria són alumnes de la secundària, no? A la secundària el que passa és que si els instituts públics no tenen l'espai en el que oferir aquest servei de beca menjador, doncs les famílies no poden ni tan sols sol·licitar la beca i, per tant, aquests adolescents, no? Nosaltres ho veiem cada dia, Educo dona beques menjador als infants que es queden sense, no? I veiem com nens i nenes que tenien a sisè de primària van acabar el juny amb beca menjador, segueixen sent els mateixos, són més alts, més grans, necessiten fins i tot més calories, no? Però com han passat a l'ESO, no tenen aquesta beca menjador perquè l'institut al que van no ofereix aquest servei, no? Des d'Educo reclamem mesures per abordar això i sabem que existeixen, no? Tenim l'experiència de Barcelona, on tots els instituts ofereixen la possibilitat de que els nois i noies es quedin a dinar. Bé sigui perquè tenen espais on es poden escalfar aquest menjar i, per tant, si tinguessin la beca, tindrien un menjar tipus càtering que podrien escalfar allà. Bé perquè hi ha altres equipaments municipals, sigui l'escola de referència de primària o sigui un altre equipament municipal en el que poden tenir aquest servei. I la nostra experiència, l'experiència que demostra el pilot de Barcelona, no?, és que si tu dones el servei, les beques es demanen.
10: I si parlem del preu, Guiomar, aquest any el menú escolar costa gairebé 8 euros per infant i dia. Pot semblar poc, però clar, això és un cost inassumible per a una família vulnerable amb dos fills, per exemple.
13: Totalment. Hem de pensar que aquest cost al llarg de l'any són més de 1.300 euros per infant anualment. Pensem, no?, que una família en situació de vulnerabilitat que viu sota el llindar de la pobresa, com a molt estarà, si els dos adults treballen, estarà ingressant uns 30.000 euros. Això suposa més d'un 9% del seu pressupost. És inassumible. A Educo el que diem no és tant que el preu del menjador sigui alt. A Catalunya sabem que hi ha una aposta decidida, no?, per menjar de qualitat. Sabem, a més, no?, que es remunera correctament els monitors i monitores, que se'ls forma. Per tant, no és tant el preu, sinó qui suporta aquest preu, no? El que nosaltres demanem, una vegada més, és que això, que cap família hagi de suportar aquest cost, perquè pensem que l'espai del migdia, dintre del qual es dona la beca menjador, forma part del dret a l'educació, perquè és molt més que un àpat.
10: Vosaltres des d'Educo heu fet un càlcul del que costaria fer gratuït el menjador per a tots els alumnes de l'etapa obligatòria. Aquest càlcul està al voltant de 1.300 milions d'euros anuals. És una despesa assumible a Catalunya ara mateix?
13: Pensem que sí. Suposa un 0,4% del PIB de Catalunya. Això situaria la inversió del PIB de Catalunya en educació una mica per damunt del 4,5%. Lluny de la mitjana d'Europa i lluny també del propi objectiu que com a Catalunya, com a territori, ens vam donar, no? La nostra llei d'educació de Catalunya, la LEC, posa damunt la taula la idea, no? L'ànim de voler invertir un 6% del PIB de Catalunya en educació. El pressupost està incrementant. L'altre dia el president Illa, no?, deia que s'incrementava i s'incrementaria el pressupost en educació en aquests darrers pressupostos, però demanem, no?, que dintre d'aquest esforç s'inclogui també la universalitat del menjador escolar.
10: Molt bé, doncs de moment 135.000 infants que aquest curs s'han quedat sense una beca menjador i, vaja, més enllà d'aquesta xifra hi ha molt molt més, com tu deies, que un àpat, i en el fons és una qüestió d'igualtat d'oportunitats. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
10: Gràcies, bona tarda.
0: I d'aquí una estona parlem també dels trastorns de la conducta alimentària, perquè sempre els enfoquem pel que fa doncs, als infants i als adolescents, però també hi ha molts adults que ho pateixen i és més comú del que ens pensem. En parlem del tema aquí al Matí del Cap de Setmana.
6: Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra.
14: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
15: Y desde 16.400 euros.
14: ¿Qué?
16: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
17: Citroën.
16: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
18: Hola, Marta. Vaya cara que traes.
19: Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
18: ¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
19: ¿Bruxicalm?
18: Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
19: Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
20: Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
21: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
6: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Com dèiem fa una estona, parlem ara dels trastorns de la conducta alimentària en adults i també actualitzem les dades sobre la pesta porcina africana. Ho expliquem aquí i encarem ja la recta final del programa.
2: Parlem de trastorns de conducta alimentària. Sé que són xerrades que fem cíclicament i són temes que surten cíclicament. Mireu, hi ha una moda que no ha acabat de marxar mai, però que ara està tornant a agafar revifada i és la primesa, està prim, però de forma extrema. És una d'aquestes qüestions que sempre crida l'atenció, no? Ja sabeu que les modes, a vegades, en si no són dolentes, però sí portar-les quan no toca i afecten a la salut mental, llavors estem parlant d'una altra història, no? Que seria el cas. Quan parlem de trastorns de conducta alimentària, moltes vegades, i sobretot, no sé si serà la majoria, ara en parlarem, està doncs, sobretot enfocada cap a adolescents, que són un d'aquests punts més febles, molt influïts per xarxes socials, pel mirall del que veuen a les xarxes d'aquelles vides fantàstiques, d'aquells cossos perfectes, i llavors, sobretot noies, però també nois, doncs s'enganxen aquí i és quan arriben a que volen imitar aquests cossos perfectes, entre cometes, si em permeteu, i clar, doncs és quan arriba aquest trastorn de conducta alimentària. No volem engreixar, no volem menjar, i aquí és on tenim un problema. Però cada vegada més, l'edat adulta també té aquests tipus de comportaments. En parlem del tema, i en parlem del tema, que és un tema realment seriós perquè és de tractament immediat i urgent pràcticament. Parlem d'aquest trastorn de conducta alimentària i parlem amb el senyor Toni Grau. L'Antoni Grau és cofundador d'Atenea Salut Mental i és psicòleg clínic expert en trastorns alimentaris. Antoni, bon dia, benvingut.
22: Bon dia, moltes gràcies.
2: Gràcies per atendre'm. Bé, que sobretot, continua sent els adolescents el principal punt on es veuen aquests trastorns de conducta alimentària?
22: Efectivament, continua sent l'edat mitjana d'inici, sempre són els 15 anys, concretament, entre els 15 i els 16 anys, i és l'edat mitjana d'inici d'aquesta moda, que si m'ho permets és una moda mortal. Estem davant del trastorn mental amb una mortalitat més alta de tots els trastorns mentals. Perquè ens fem una idea, es moren més persones amb anorèxia que amb addiccions. Això és una cosa que no se sap. I sí que continua sent d'adolescents a l'inici típic, però cada cop observem que per les cues es va ampliant l'espectre d'edat. Cada cop veiem més nens de 8-9 anys que han d'ingressar amb un inici absolutament abrupte de, bueno, deixen de menjar i deixen de beure aigua, nens amb 8 anys.
2: Vuit i nou anys.
22: Sí.
2: Però és al·lucinant això que em dius, perquè als 15, sí. 16 dius l'adolescència, allò que el cap està, sí, acabant de, i pots caure en aquest pou, però 8 anys?
22: Vuit anys. El trastorn alimentari infantil no deixa d'augmentar la prevalença. Aquí veuríem dos quadres una mica diferents, no? Alguns més amb un menjar molt selectiu o, per exemple, menjar amb aliments amb determinades textures, un menjar molt limitat que causa baix pes i que realment requereix un ingrés. Però també veiem nenes i nens amb 9 anys amb una anorèxia com de 16, amb un malestar amb el seu cos absolutament patològic, que els incapacita per fer qualsevol cosa, per anar a l'escola, per sortir amb els amics, no? I que fa que es tanquin a casa.
2: Però és al·lucinant, però això d'on ve? Amb 8, 9 anys, m'has deixat molt impactat aquí. Però, sí. Perquè això d'on ve? És una qüestió dels pares que fan una dieta? És una qüestió que ells també
22: no.
2: Ho veuen? És una qüestió d'imitació? D'on ve? Quina és l'arrel?
22: Clar, el més important és, i a vegades sempre diem això de la complexitat, que a vegades no vol dir que és veritat, però que són molts factors, no? El que veiem és, el que hem de tenir en compte és que un trastorn alimentari, els símptomes alimentaris, és el que es veu d'un malestar molt profund,
2: sí,
22: que està impregnant també els nens, vale? I que és fruit d'un malestar social que també va creixent. És a dir, els nivells de malestar de la població general també va creixent, no? I la forma en què ho expressen els nens poden ser múltiples, poden ser una depressió infantil, però també amb trastorns alimentaris. Què fa que últimament estigui sent més així? Primer, una exposició corporal, no?
2: Sí.
22: Cada cop, i una pressió estètica que abans els nens estaven una mica salvaguardats, semblava d'això, però ara ja veiem nenes amb 11, 12 anys que s'estan fent tractaments d'estètica i s'estan posant cremes. Aleshores, aquesta pressió per una determinada imatge, multiplicada també per les xarxes socials, no, les xarxes socials no són la causa, però sí que són l'amplificador, no? Però sobretot juntament amb un malestar que va en augment de la població, són el que justificaria aquest augment de la prevalença en nens cada cop més petits, no? Hem de pensar que els nens tan petits són molt dependents encara, ha de ser així, de les famílies, i moltes vegades la situació de les famílies tampoc és bona, perquè també hi ha molt malestar. I quan hi ha malestar amb les famílies, malestar per temes laborals, de pressió, d'estrès, no? De moltes vegades de precarietat, fins i tot, això s'expressa en els nens també, no?
2: Mare.
22: Aleshores,
2: mare meva,
22: sí, Antoni, sí.
2: Mare meva, em deixes de pedra davant d'això, eh?
22: És un tema preocupant.
2: I sí, tant. Sí. I després, en edat adulta, això com va? Perquè també es produeix, m'has dit, en les dues cues d'edats, en edat adulta,
22: sí, sí,
2: això...
22: Sí. El que estem veient és que hi ha una població, desgraciadament, negligida sempre en salut mental, que són els majors de 65 anys, no? I comencen a haver-hi estudis que detecten que un 3%, que epidemiològicament és una bestiesa, és un número altíssim, de persones amb majors de 65 anys presenten símptomes típics de trastorns alimentaris que són atribuïbles a el que seria un trastorn alimentari. A veure, en persones grans, evidentment, també hi ha depressions que es manifesten a vegades amb pèrdua de gana, però no. O sigui, por engreixar, distorsió de la imatge corporal, una dieta restrictiva que el que intenta és no pujar de pes, sobretot en dones, però també en homes, majors de 65 anys.
2: Al·lucinant,
22: no?
2: Al·lucinant.
22: Sí.
2: O sigui, en aquest cas parlem més enllà d'una depressió, que dins d'una depressió podria entrar dins d'un comportament normal perquè és una malaltia com és una depressió. Però més enllà d'això, és una qüestió estètica.
22: Sí. El tema de la depressió és que el tenim més vist, el tenim més conegut en aquest pool de població. Tot i amb això, cal dir que els serveis de salut mental, quan un fa 65 anys, a vegades desapareixen, eh? I això és un problema perquè, clar, sembla que hi ha, i cada cop, gràcies a l'esperança de vida...
2: Ja te
22: desahucien. Sí, una mica. una mica en salut mental ens trobem sí, amb sí. això, que aquesta població està molt discriminada en quant a l'accés als serveis. Moltes vegades també s'atribueixen a demències, i evidentment el tema de la demència és un problema importantíssim i principal en aquests grups d'edat, però a vegades no és això, a vegades és aquests trastorns alimentaris que mai pensa. No? I aquí veuríem com a mínim dos recorreguts. No? La o el pacient que tota la vida ha tingut un trastorn alimentari i que es fa gran, vale? Els supervivents que dic jo, perquè persones que fa 40, 50 anys que tenen un trastorn alimentari, que fa 40 anys que vomiten, no? O sigui, estem parlant d'això, Aquest seria segurament el prototipus més prevalent, però després també hi ha els inicis tardans, no? Persones a les quals, arribats a una edat, per temes de viudetat, a vegades, de canvi de rol social, la seva vida canvia, la seva vida es trenca. I la forma d'expressar de nou aquest malestar és a través d'un trastorn de la conducta alimentària.
2: Carai. Mm-hmm. Doncs quin quadre. Senyor Antoni Grau, cofundador d'Atenea Salut Mental i psicòleg clínic

0: certa esperança, perquè feia... Ho comentàvem precisament la setmana passada, que, ostres, semblava que la cosa no anava malament, perquè feia dues setmanes que no s'havia detectat cap nou cas, però... Bé, ara ja puc dir que dijous es van detectar cinc nous casos de pesta porcina africana en porcs senglars a Collserola. Això, doncs, més enllà d'endarrerir la reobertura del parc, estem parlant de que el sector continua amb blai al cor. En parlem amb el senyor Jordi Siscard, que és ramader de porcí del Carràs i cap sectorial del porcí de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Jordi, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Era d'esperar això, que es detectessin, encara que hi havia una certa esperança de dues setmanes sense cap cas. Ostres, ara cinc nou casos, és posar un altre cop el comptador a zero.
1: Sí, bé, però ja el sector n'era conscient de que podia passar això, perquè, i us explicareu per què, perquè portàvem aquest mes d'agost i finals de juliol que feia molta calor i s'havien deixat de fer els recorreguts amb els gossos per trobar el que era animals morts o carcasses dels malalts, com si diguéssim, sí. No? I al fer aquestes calors no podien sortir a treballar els gossos i per això ens vam trobar aquestes dues setmanes que havien sortit a zero. Però el més normal és que n'hi vagi repuntant algun cas. O sigui, és una cosa que estarem un temps encara... Jo crec que estarem un mes i mig o dos que encara continuarà sortint de casos, perquè són animals que van anar malalts, que van anar sota matolls i esbarcers amagats i per morir allí, com si diguéssim, perquè estaven malalts aquests animals, i si no és amb els gossos, amb el recorregut de gossos, no es troben aquests animals. Per això... vaig haure dues setmanes que semblava que, bueno, que era una mica d'alegria, sí, diguem-ne, però vale. Era una cosa que es preveia.
0: Sí, sí, no es veia, es preveia més. Doncs pues ja sabem per què aquestes dues setmanes no s'ha trobat cap. Ho has explicat molt bé, Jordi. El sector s'està adaptant? O sigui, ja un cop s'està aconseguint adaptar el sector a la situació?
1: Bueno, quin remei toqui, ens hem d'anar adaptant, no?, a aquesta nova realitat, diguem-ne. Però, clar, se fa dur, perquè els preus no són encara els que convindria pel sector per poder sortir del davall de costos, i sí que estem a prop d'aconseguir-ho, però, clar, portem molts mesos així. Penseu que des de desembre, novembre, finals de novembre, que va sortir el primer cas, ja són 9-10 mesos que portem per sota costos i se fa pesat la cosa.
0: Mm-hmm. A partir d'aquí, què s'espera? S'estan aplicant les normes o s'estan aplicant les solucions correctament? Caldria pressionar més? Caldria...
1: Jo crec que ara, després de tants mesos i mires endarrere, jo crec que els tres primers mesos es va badar i es va perdre un temps molt, molt crucial, perquè pues, l'administració, el departament, li va vindre tot molt al damunt. S'havien de coordinar tant amb el govern central com amb Europa per a veure què s'havia de fer, i aquí vam perdre tres mesos que des de les organitzacions agràries apretàvem perquè comencessin a fer les batudes aquestes de porcs senglars i que muntessin totes les trampes que s'havien de muntar per poder-los aconseguir rebaixar els censos, i aquests tres primers mesos no es va fer i va ser fins a finals de febrer que no es va començar a treballar tal com s'havia de treballar. Ara portem uns mesos que s'està treballant de la manera que s'havia de treballar, s'està fent bé les coses I és gràcies a que s'ha fet això pues que ara ja veiem resultats, que s'ha rebaixat molt el cens, que de cada vegada costa més trobar animals positius, se'n va trobant perquè, clar, pensa

0: penseu que aquests 4 o 5 últims casos que van sortir, ells creuen que fa 5 mesos que estaven morts, aquestes carcasses que van trobar.
1: Clar. D'acord. Doncs,
0: o sigui, són mesos crucials, que aquells sí. Dels primers mesos que es va, bueno, es va ralentir o es va badar, i jo espero que en un mes i mig, dos, començarem a veure negatius, setmanes negatives, que no hi haurà cap positiu i serà una constant, però hem d'esperar, jo crec, que encara serà d'aquí un mes i mig o dos.
1: Tant de bo sigui així, ja que comenci a veure's llum al final del túnel.
0: Sí.
1: Senyor Jordi Siscart, ramader de porcí Alcarràs i cap sectorial del porcí de Jarc, joves agricultors i ramaders de Catalunya, escolten, gràcies per aquesta actualització de la situació que ens has fet aquí. Molt amable.
0: Doncs moltes gràcies per convidar-me. Vinga, bon dia.
2: No és una novetat que un dels problemes que té la ciutat de Barcelona, també altres ciutats, són els furts i la multireincidència. És veritat que s'ha reforçat la pressió policial, que les xifres han millorat en el primer semestre, però encara és una assignatura pendent. Doncs en aquest context, el Passeig de Gràcia, una de les vies més emblemàtiques de Barcelona, ha posat en marxa una iniciativa pionera per plantar cara a aquest tipus de robatoris. De moment, durant 6 mesos, els clients dels comerços, restaurants i hotels que siguin víctimes d'un furt podran rebre assistència jurídica gratuïta, podran tenir un advocat per personar-se en el procediment judicial. El Lluís Sanz és el president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia. Què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Doncs de moment és una prova pilot, no?, que va començar, si no m'equivoco, a principis d'aquest mes de setembre. No sé si hi ha hagut ja clients que han necessitat fer servir aquest advocat.
3: Per sort, encara no, encara però no? L'objectiu, òbviament, és doble. Per una banda, atendre els nostres clients que han sigut víctimes d'un robatori, d'un furt, tant dintre d'un establiment com si el robatori o furt té lloc a la via pública. El tema és que si un client dels nostres establiments ha sigut, li han robat, que d'alguna manera li puguem oferir aquesta assistència jurídica gratuïta, el podem acompanyar en el procés de posar denúncies i després representar-lo en el procés judicial. Si el client és d'aquí, doncs ho veurà com una comoditat. Si és de fora, és una gran millora, perquè molts clients després se'n van i no continuen després sent testimonis o en el moment que s'arriba el judici ja no estan aquí. Per tant, d'alguna manera, volem assistir a les víctimes i també volem donar un missatge molt clar als multireincidents, als lladres multireincidents, que el Passeig de Gràcia se'ls perseguirà. És a dir, no només posarem una denúncia, sinó que ens personarem al jutjat demanant mides cautelars i quan arribi el judici demanant les penes que toquin.
2: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? És una qüestió, evidentment, la dels furts que preocupa comerciants, restauradors. Què és el que passa al Passeig de Gràcia?
3: Al Passeig de Gràcia, com altres llocs de Barcelona i altres ciutats europees, els furts i els robatoris són un problema. D'alguna manera s'han reduït la pressió policial per una banda, l'esforç que s'ha fet per part del sistema judicial en celebrar judicis més ràpid, han aconseguit reduir el nombre de furts i de robatoris que es produeixen al Passeig de Gràcia. Però sempre queda canvi per fer i per tant ens vam animar a aquesta iniciativa que, com deia abans, per una banda volem protegir i donar un servei als nostres clients víctimes de robatoris i furts i per l'altra banda llançar aquest missatge contundent als lladres multireincidents, que aquí ho tindran una mica més difícil que altres llocs de Catalunya o d'Espanya. I, per tant, d'alguna manera el que volem és que deixin de tenir el Passeig de Gràcia com a centre de les seves activitats i, tant de bo, acabin abandonant la ciutat i, encara millor, el país.
2: Es vol llançar un missatge als lladres, a aquests delinqüents, però jo no sé si també voleu enviar un missatge a les administracions perquè no són capaces de resoldre aquest problema.
3: Les administracions han fet un gran esforç incrementant el nombre de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana i millorant, diguem, amb més mitjans i més jutges de reforç la resposta judicial. Per tant, hi ha una millor resposta policial i una millor resposta judicial. I, per tant, això s'està traduint en una reducció de furts i robatoris. Nosaltres simplement hem volgut ajudar. Ajudar de quina manera? Simplement assegurant que aquest lladre rep les mides cautelars que pertoquen i, d'alguna manera, també, al moment del judici, rebi la condemna que li pertoca també. Per tant, d'alguna manera, són mides de reforç que tots van en la mateixa direcció. Treballar tots plegats per reduir un fenomen que s'està reconduint, però que encara, lògicament, queda canvi per fer.
2: Si posem un cas concret, Lluís, a una persona que li roben, per exemple, el mòbil mentre passeja pel Passeig de Gràcia, què és el que ha de fer? A qui ha de recórrer? Com s'activa aquest protocol i què passa a partir d'aquell moment?
3: El protocol s'activa a partir dels comerços, restaurants i hotels participants.
2: O sigui, pot entrar en qualsevol botiga del Passeig de Gràcia?
3: Si li passa dintre d'una botiga del Passeig de Gràcia, dintre d'un hotel, dintre d'un restaurant, és simplement demanar que li ajudin en aquest sentit. Llavors li donaran el número de telèfon i li acompanyarem amb un servei jurídic dels advocats de Bufete Molins, que simplement es posaran en contacte amb ell, a veure com s'ha de procedir a posar la denúncia i després acompanyar-lo, representant-lo amb el procés judicial contra el lladre. Clar, si el roben al carrer, simplement ha de demanar ajuda a algun establiment, perquè és un servei que es presta a través dels establiments associats al Passeig de Gràcia.
2: La majoria de víctimes d'aquests robatoris acostumen a ser turistes estrangers?
3: No necessàriament. Sí, hi ha turistes, però també hi ha molta gent, òbviament, de Barcelona i de la resta de Catalunya i d'Espanya. Realment, per sort, no són incidents violents. La majoria d'ells són simplement furts, en el sentit de que estem prenent alguna cosa en una cafeteria i deixem el mòbil descuidat o una bossa de mà i el lladre aprofita i se l'emporta. O caminant pel carrer, el típic furt que se li porta en alguna cosa dintre de la bossa de mà i no s'ha donat compte. Per sort, els incidents violents són poquíssims. Però el que es tracta és llançar aquest missatge molt contundent que no volem ni els violents ni els no violents. Mm. Volem simplement que el client i el nostre visitant estigui segur al Passeig de Gràcia, es pugui passejar sense cap problema. Torno a dir, no és que estiguem malament, simplement volem estar millor.
2: Mm-hmm. Jo deia a l'inici que el projecte estarà en funcionament durant 6 mesos. No sé quins indicadors s'utilitzaran per saber si ha funcionat o no. No sé si el nombre de denúncies, condemnes, si s'han reduït els robatoris i si aquesta iniciativa es pot prorrogar o s'acabarà definitivament d'aquí a 6 mesos.
3: Això s'ha de valorar. El primer que valorarem és si les víctimes han quedat satisfetes o no amb aquest servei, si els establiments també han quedat satisfets amb aquest servei, i després el nombre de casos i com acabar resolvent-se. Per tant, d'alguna manera, és una iniciativa molt nova i hem d'esperar aconseguir casos perquè realment acabem de valorar com ha anat. Per tant, si al final veiem que ha sigut positiva per totes les parts, farem impossible perquè es quedi de manera permanent. Si aquesta iniciativa al final, pel que sigui, no ha resultat del tot satisfactòria, doncs ha sigut una prova pilot i l'abandonarem. Però sí que pretenem, a la mida del possible, que després es quedi com un servei que puguem prestar des de l'associació, diguem, per molts anys.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs és una iniciativa interessant que veurem d'aquí uns mesos, no? Quins resultats ha tingut, si es pot extendre, per exemple, a altres zones o altres ciutats i si pot ajudar a combatre la multireincidència, que és un fenomen que, desgraciadament, afecta molta gent i també a molts negocis. Lluís Sans, president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Moltíssimes gràcies a vostès.
2: Gràcies, bona tarda.
3: Gràcies.
4: I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve amb moltes més entrevistes i amb molts més temes. Espero que passeu un molt bon diumenge i també una molt bona setmana. Gràcies per escoltar-nos.
5: Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
7: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
6: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
7: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
5: Escuchas COPE.
8: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
9: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Uh-huh. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
10: Y desde 16.400 euros.
9: ¿Qué?
11: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
12: Citroën.
11: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Us saludem cordialment des de l'església parroquial de Santa Maria de Badalona. Presideix avui la nostra celebració mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia i canonge de la catedral de Barcelona. Ens acompanyen en la celebració el director de cants Enric Azuaga i a l'orgue José Ríos. Iniciem la nostra celebració dominical amb el cant d'entrada.
2: Molt bon dia. Començarem la celebració d'avui amb el cant número 17.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Novament celebrem avui amb alegria, amb joia, el diumenge, el dia en què ha obrat el Senyor. Recordant el seu misteri pasqual, ens disposem a celebrar l'Eucaristia com a comunitat cristiana, com a seguidors de Jesucrist. Saludem també a tots aquells que gràcies al servei de la ràdio ens escolten i estan en comunió fraterna amb nosaltres, recordant els malalts, els que esteu a casa, als hospitals, a les presons, a les residències o us desplaceu. Avui, doncs, que celebrem la victòria de Crist sobre el pecat i sobre la mort, demanem la misericòrdia del Pare, reconeixent-nos pecadors, invocant la seva infinita misericòrdia. Vos, que vau perdonar Pere quan plorava el seu pecat,

0: Preguem. Oh Déu, vos heu volgut que tota la llei consistís en l'amor a vos i el proïsme. Feu que complim els vostres manaments i arribem així a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amén.
2: El profeta Isaïes ens fa donar que Déu no pensa com nosaltres, sinó que és generós i misericordiós.
3: Lectura del llibre del profeta Isaïes. Cerqueu el Senyor ara que es deixa trobar. Invoqueu-lo ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins i els homes malèfics els seus propòsits. Que es converteixin al Senyor i s'apiadarà d'ells. Que tornin al nostre Déu tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Paraula de Déu.

0: Pau, que està empresonat per causa de l'Evangeli, escriu als cristians de la comunitat de Filips i els diu que viu per testimoniar l'Evangeli de Crist.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Germans, tant si surto en vida d'aquesta presó com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos, perquè per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. Però quan penso que mentre continua la meva vida puc fer un treball profitós, no sé pas què escollir. Em trobo pres per aquesta alternativa. D'una banda, el meu desig és de morir ja per estar amb Crist, cosa incomparablement millor. Però d'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara, a vosaltres, us demano solament això: que porteu una vida digna de l'Evangeli del Crist. Paraula de Déu.

En aquell temps Jesús digué als deixebles aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya. Va fer tractes per un jornal i els envià a la seva tasca. Sortí altra vegada a mig matí, en trobà d'altres a la plaça sense feina i els digué: «Aneu també vosaltres a la meva vinya, us pagaré el que sigui just». I ells hi van anar. Pels vols de migdia i a mitja tarda tornà a sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pondre's el sol encara en trobà d'altres i els digué: «Què feu aquí tot el dia desvagats?». Ells hi contesten: «És que ningú no ens ha llogat». Els diu: «Aneu també vosaltres a la meva vinya». Al capvespre, l'amo de la vinya digué l'encarregat: «Crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels que han vingut més tard i acaba pels primers». Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven i cobraren el jornal sencer. Quan tocava els primers es pensaren que cobrarien més, però van cobrar el mateix jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: «Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor». Ell va respondre un d'aquests: «Company, quin mal t'he fet? No havien fet tractes per un jornal? Doncs

Estimats amics i amigues, germanes i germans, hi ha una frase a la primera lectura que ens ajuda a comprendre tot l'Evangeli d'avui. Quan diu Isaïes: els meus plans no són els vostres plans, els vostres camins no són els meus camins. Els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor, deia literalment. I és veritat, perquè si nosaltres haguéssim organitzat el pagament d'aquests treballadors de la vinya, segurament hauríem fet els comptes d'una altra manera. Que el qui ha treballat tot el jornal cobri tot el jornal, i el qui ha treballat la meitat cobri la meitat, i el qui ha treballat només una hora allò que li correspongui només una hora. Això és el que ens semblaria més just, evidentment. Si no, quedaria l'empresa arruïnada. Però Jesús ens explica aquesta paràbola no per ensenyar-nos com hem de fer una nòmina, sinó per mostrar-nos com és el cor de Déu. Fixem-nos que el propietari surt de bon matí a buscar treballadors, i surt a mig matí, i surt a migdia, i surt a mitja tarda, i surt una hora abans de que es pongui el sol. I aquí veiem una cosa ja, que el Senyor no es cansa mai de sortir a buscar aquell que està perdut, que el Senyor ve sempre al nostre encontre, que no es cansa mai de ningú. Per tant, no oblidem que Déu sempre surt al nostre encontre a totes les hores de la nostra vida. I això també ens fa pensar que hi ha persones que descobrim el Senyor des de petits, d'altres al cap de molts anys, alguns que han viscut sempre ja prop de l'Església, d'altres que han estat més allunyats, uns que responen de seguida a la crida de Déu i d'altres que els hi manca més temps. No hi fa res. Recordem el que deia l'Evangeli: ni que sigui una hora abans que es pongui el sol, ni que sigui una hora abans que acabi la jornada, també Déu continua dient: aneu també vosaltres a la meva vinya. Mai no és massa tard per tornar a Déu. Mai no és massa tard per començar de nou. A vegades trobem persones que han descobert la fe i tenen aquell sentiment de dir: però per què? Doncs ara he conegut a Déu i tants anys enrere no. O seré menys bon cristià perquè he perdut tants anys de la meva vida. Jo els hi recordo sempre aquesta paràbola d'avui. Sí, sí, però és igual, Déu no es cansa mai d'anar a l'encontre. I potser tu has aparegut al migdia o a mitja tarda, però la paga serà la mateixa. Això també ens ha d'ajudar a veure com mirem les persones i pensem: va, aquest ja no canviarà, o jo no canviaré. Déu sempre pot entrar a la nostra vida per convertir-nos. No oblidem això. No ens podem acontentar en dir: va, jo no canviaré, o aquest ja ni canviarà. Fixem-nos que aquí hi ha una altra cosa profunda. Tots cobren exactament el mateix i bé, han fet hores molt diferents. I els que han fet més hores, evidentment, protesten. Pensen que el propietari ha estat injust, però no ho ha estat. Fixeu-vos que és el que havien acordat: cobrar el jornal sencer. El problema no és que hagin rebut poc, el problema està en què el propietari ha estat generós amb els altres, amb els que han treballat menys. I això també és una temptació que ens pot passar també a la nostra vida humana, en la feina, en el que sigui, però també en les nostres comunitats cristianes, al comparar-nos. Oh, és que fa tants anys que estic aquí a la parròquia, o sempre hem intentat fer les coses bé, jo sempre he estat aquí i ara ve aquest altre. Una persona que ha portat una vida allunyada, una vida complicada, i ara el rebem amb els braços oberts. I aquest per què? I aleshores ens ha de venir al cap això que deia el Senyor l'Evangeli: tens enveja perquè jo sóc generós? Fixem-nos que a vegades acceptem fàcilment que Déu sigui bo amb nosaltres, però ens costa més acceptar que sigui igual de bo amb els altres. Quan algú, per dir-ho banalment, ens ha passat pel davant i dius: oh, però alegrem-nos, glòria al Senyor. Doncs jo també he de caminar, tu també has de caminar.

Volem misericòrdia pels nostres pecats i faltes, però volem justícia pels pecats dels altres. Demanem paciència, o volem paciència a les nostres febleses, però som impacients amb les febleses dels altres. Volem que Déu comprengui la nostra història, però ràpidament jutgem la història del germà. I fixem-nos que avui se'ns recorda que l'amor de Déu no funciona segons els nostres càlculs, que nosaltres no li podem posar les condicions a Déu, que nosaltres no li podem retre comptes, que Déu actua per pura gratuïtat i per pur amor. I Déu no ens estima perquè hem acumulat mèrits, sinó perquè som fills seus. I per això és important aquesta imatge d'aquest Déu que surt a l'encontre, que no es deixa vèncer en generositat i que, per tant, aquesta lògica nostra no és la lògica de Déu, que vol que tots els homes se salvin i arribin a conèixer la veritat i venir a treballar la vinya. Pensem també que Déu no abandona. Em diu, a mi no m'ha cridat, o a mi no m'estima, o no compta amb mi, o ara ja és massa tard. Doncs no, mai és massa tard. Recordem el que ens deia Isaïes: cerqueu el Senyor ara que es deixa trobar, invoqueu-lo ara que és a prop, per descobrir els seus camins i convertir-nos, de tal manera que puguem dir, com Sant Pau al final de la nostra vida, ja no sóc jo, sinó que és Crist que viu en mi. La meva vida és Crist, viure és Crist, i el Senyor ha de ser la brúixola de la nostra vida. Demanem avui, doncs, en aquesta Eucaristia d'aquest diumenge, que també nosaltres responguem generosament a la crida del Senyor, sense comparar-nos. Estem caminant tots junts, no a qualsevol lloc, sinó a l'encontre del Senyor. Cadascú el seu ritme, cadascú el seu temps. Això no és una competició, al contrari, és un pelegrinatge cap a la vida eterna. Que l'aliment de la paraula que hem escoltat i l'aliment de l'Eucaristia ens ajudi, doncs, a cercar el Senyor, que es deixa trobar, per tal que puguem dir Sant Pau, per a mi viure és Crist i la meva vida ja no és meva, sinó que és Crist que viu en mi.

0: I ara tots junts fem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Preguem ara Déu, Pare Totpoderós, que vol que tots els homes se salvin i arribin a conèixer la veritat.
1: Podem respondre, escolteu-nos, Pare. Per l'Església i per cada un dels seus membres, per les persones que s'obren a la fe i per aquelles que encara no han trobat Déu, que és ben a prop seu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pel món del treball, pels treballadors, pels sindicats i pels empresaris, pel govern que ha de gestionar l'economia del país. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones i les famílies que treballen en feines temporals, especialment per aquelles que ho fan en empreses turístiques i en condicions laborals precàries. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que estan malaltes i per les que en tenen cura a casa, a les residències i als hospitals. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la creació, la nostra casa comuna, per les persones, entitats i institucions que treballen al servei d'una ecologia integral que afavoreixi la vida dels pobles més pobres. Preguem. Per nosaltres, reunits aquí per compartir l'Eucaristia de Jesús i per tots aquells que de lluny estan s'afegeixen a la nostra celebració gràcies al servei de la ràdio. Preguem.
0: Déu Totpoderós i Etern, que governeu el cel i la terra, escolteu les oracions de la vostra Església i concediu al nostre temps els dons de la vostra bondat per Crist Senyor nostre.
2: Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Accepteu, Senyor, els dons del vostre poble perquè obtinguin la celebració dels sagraments allò que creu per la fe. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos disposeu per a cada temps allò que li convé, i de manera admirable porteu el timó de l'Església. Vos, amb la força de l'Esperit Sant, no deixeu mai d'ajudar-la, perquè ella, estimant-vos sempre, no es cansi de pregar-vos en la tribulació ni de donar-vos gràcies en el goig per Crist, Senyor nostre. Per això, amb els estols dels àngels, us lluem en goig tot dient.

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raus canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir, i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos el passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi, Sant Andreu Quim Taegon i els seus companys màrtirs de Corea i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.

0: Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només la paraula i serà sant.

0: Preguem. Ens heu alimentat, Senyor, amb els vostres sagraments. Ajudeu-nos a mostrar en la nostra vida els fruits de redempció que aquí hem rebut. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén. Amén.
0: Doncs ens disposem a rebre aquesta predicció, desitjant-vos que passeu un bon diumenge, una bona setmana, els que estem aquí, els que ens escolteu per la ràdio i també doncs, els que ens escolteu i sou doncs, de Tarragona o de Barcelona, celebrant aquesta setmana Santa Tecla, la Mare de la Mercè, i també doncs, avui a la diòcesi de Terrassa, que avui també ordenen a 4 companys com a diaques permanents. Doncs també avui els encomanem també perquè esdevinguin aquests bons servidors de la paraula, de l'altar i de la caritat. El Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
0: Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
2: Amén.
0: Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
2: Donem gràcies a Déu.
3: I ens acomiadarem amb el cant número 458.

0: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. Fins a llavors us desitgem, des de la parròquia de Santa Maria de Badalona, un bon diumenge i una bona setmana. Adeu-siau.
1: Iglesia Noticia.
2: COPE. Estar informado.
1: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. Enmig del ritme accelerat de la ciutat, de les preocupacions quotidianes i dels reptes que afronta la nostra societat, celebrarem aviat la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, que ens recorda que Maria continua sent una mare que ens escolta, ens acompanya i ens apropa a Jesucrist. La celebració de la Mare de Déu de la Mercè no és només una festa popular molt estimada, sinó l'expressió de la fe d'un poble. Maria no vol ser mai el centre de les mirades. Vol que quan la mirem, vegem sempre el seu fill. La seva vida sencera és un camí que porta a Déu. Per això, celebrar la patrona de Barcelona és també renovar el nostre desig de seguir Jesús amb més fidelitat. Maria ens ensenya que la felicitat es troba en l'entrega generosa a Déu i als altres. Ella ens mostra amb el seu sí generós que només qui es posa lliurement en mans del Senyor troba la veritable joia. Ella no dubta a visitar la seva cosina Elisabet quan creu que necessita ajuda. Ella actua sempre per un amor extrem als altres, com fa el seu fill. Ella es presenta humilment com l'esclava del Senyor, sempre disposada a complir la voluntat de Déu. Confia en Déu fins i tot quan no entén del tot els camins que li proposa. Maria ens ensenya el millor camí per apropar-nos a Jesús. Realment, ella és el camí més curt i segur perquè ens porta cap a ell. Ens hi porta amb el seu testimoni i exemple, amb la seva humilitat, bondat, generositat i alegria, i també amb la seva intercessió constant. Això queda ben resumit en el lema llatí «Ad Jesum per Mariam», que vol dir «cap a Jesús per mitjà de Maria». Es tracta d'una expressió tradicional de l'espiritualitat catòlica, especialment vinculada a Sant Lluís Maria Grignon de Montfort i a la seva obra Tractat de la veritable devoció a la Santíssima Verge, en la qual destaca que la devoció a Maria té com a finalitat conduir-nos a una unió cada vegada més profunda amb Jesucrist. Aquest lema honra Maria com a mare de Jesús i ens recorda que Déu va voler venir al món per mitjà d'ella. Per això, la contemplació de Maria sempre ens porta al seu fill i ens ajuda a seguir-lo amb més fidelitat. L'evangelista Lluc expressa l'agraïment de Maria cap a Déu. Ella se sent benaurada, immensament feliç. Maria és feliç perquè reconeix la grandesa de Déu i creu en ell amb tot el cor. Se sent profundament estimada per Déu. Maria és la primera deixebla de Jesús. Ella acull la paraula de Déu, la medita i n'és testimoni amb la seva vida. Benvolguts germans i germanes, la festa de la Mare de Déu de la Mercè és una oportunitat privilegiada per renovar la nostra esperança. Posem-nos sota la seva protecció que ella ens ajudi a mirar Jesús amb els seus ulls, a confiar-hi sense reserves. Tant de bo que ens faci descobrir que només en Déu es troba la felicitat que cerquem sense descans. Verge Maria, tu que vas ser fidel fins a l'extrem, fidel a la creu, fidel a Jesús, guia els nostres passos. Sota el teu mantell no tenim por. Maria, gràcies per recordar-nos la importància de tenir cura dels qui més pateixen, especialment dels qui estan privats de llibertat i dels qui viuen encadenats a les addicions i a la desesperança. Mare de Déu de la Mercè, prega per nosaltres i acompanya'ns sempre amb el teu amor maternal.
1: Barcelona es prepara per celebrar dijous vinent la gran festa solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona ciutat, de l'arxidiòcesi i també de la província eclesiàstica de Barcelona, patrona dels mercedaris, de tot aquest gran carisma d'atenció a les persones privades de llibertat a les presons, també d'atenció a persones drogodependents, a persones en situació de vulnerabilitat i en situació difícil a la seva vida. Del carisma de la Mercè i de la festa parlem avui amb Fermín Delgado, que és el rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Padre Fermín, mercedari també. Bon dia i bon diumenge.
4: Bon dia i bon diumenge a tothom.
1: És el diumenge previ a la Mercè.
4: Sí, diumenge important.
1: Important, i tant que sí. Dia de novena, dia de processó aquesta tarda. Sí, està previst que es faci.
4: Sí, sí.
1: Es treu la imatge, no la imatge del cambril, sinó la rèplica, oi?
4: Sí, una rèplica dels anys 60, molt bé feta.
1: Molt bé.
4: I, bueno, confiem que faci bon temps, perquè l'any
1: passat també
4: va ploure.
1: Sí, sí, sí.
4: No, vam... Però l'església es va...
5: Avui tenim
4: gom a gom.
1: Exacte, l'església normalment no plou, no, si no hi ha goteres...
4: No, l'any passat l'església va estar totalment plena.
1: Molt bé.
4: Però esperem que es pugui fer.
1: I tant, i tant. També saludem Mònica Pedrol, que és membre del Consell Pastoral de la Parròquia de la Mercè. Bon dia i bon diumenge.
5: Bon diumenge a tothom.
1: Bé, parlem de la festa i si vol començar sí. Vostè, Mònica...
5: Perfecte.
1: És un dia important també per la logística, per l'organització d'una basílica que acull, diria que centenars de milers de pelegrins durant tot l'any.
5: Més de 6.000 persones van passar l'any passat.
1: El dia 24,
5: el
1: només.
5: Dia, solament el dia 24.
1: Que és molta
5: dia,
1: gent, eh?
5: Molta gent. Entenem que això depèn també una mica de si com cau el festiu, si hi ha molta gent fora de Barcelona, del temps. Però bueno, l'any passat vam estar molt contents i aquest any estic segur que encara més persones. A més, totes les persones que vinguin aquest dia dia 24, pues també podran tindre informació de primera mà, però com tu ja saps que és el nostre programa preferit dels mercedaris, et puc donar un avanç.
1: Ai, sí, sí.
5: D'una festa que celebraré molt relacionada evidentment a la nostra patrona, que va tindre ja molt d'èxit al desembre del 2024, que van fer la prova piloto, que es tracta, el lema de la festa era «Jo també em dic Mercè». I va ser una festa, una eucaristia, naturalment, presidida per el cardenal Omella i després pues, un petit aperitiu festiu, no? Una trobada festiva. I va ser dirigida a totes les dones de qualsevol edat i condició, com es deia abans,
1: que
5: porten
1: Mercè.
5: Aquest nom meravellós de Mercè.
1: Mercè o Maria Mercè, Mercedes.
5: Maria Mercè,
1: Merche.
5: Merche, Merceditas. Va ser una trobada de germanor.
1: Va ser un dissabte, oi, l'any passat?
5: Va ser un dissabte, l'any 2024, el desembre 2024. Per circumstàncies no la van voler... no la van poder repetir a l'any següent per temes logístics i és segur que aquest any 2027, a la primavera,
1: molt bé.
5: Si podem al mes de Maria, al mes de
1: maig, molt
5: i
1: bé.
5: Si no com molt tard al mes de juny, abans que les Mercès marxin de Barcelona per disfrutar i gaudir de l'estiu, pues farem també una gran trobada.
1: Doncs ho avancem
5: una gran
1: i ho apuntem.
5: Dirigida a les Mercès, que seran les grans protagonistes, i moltes sorpreses que evidentment encara no podem explicar.
1: No tenim la data, però quan
5: clar.
1: Se sàpiga la direm, maig o juny.
5: Sí.
1: De fet, Mercè és un nom evidentment molt barceloní, molt català, però també universal, Mercedes n'hi ha tot arreu.
5: Absolutament universal, i tant que sí.
4: Nom de qualitat, Mercedes.
1: Exacte. Això mateix, deien que la dona de l'amo es deia Mercedes, era espanyola, i per tant...
5: Ens agradaria poder regalar un Mercedes a totes les que vinguin.
1: Això ja seria massa.
5: Però, escolta, potser un petitó de cartró, no sé, mira,
1: alguna
5: m'has donat una idea, tenim que parlar la Mercedes Benz. A veure si
4: traiem alguna cosa. Això és veritat, és una bona idea.
1: És una bona promoció.
4: Es vagin preparant.
1: Per la marca, si em permeten dir-ho així, marca Mercè. Bé, com és el dia 24 de setembre a la Basílica, Padre Fermín?
4: Doncs és un dia molt joiós, comença, perquè hem que dir-ho també, que si no volem oblidar els trabucaires.
1: És que és una festa popular, també.
4: Esclar, marquen l'inici de la festa amb els trons dels trabucs.
5: A les 8:30.
4: Sí, el darrer any va vindre el batlle, l'alcalde, el senyor Colboni, que és molt amic d'algun dels trabucaires i va voler ser present.
1: Molt bé.
4: I no sé, aquest any és possible o no ho sé. Però fan l'ofrena floral a les 8 del matí, són els més madrugadors.
1: Sí, els més matiners.
4: Els matiners, i bon, fan a la plaça de la Mercè, després de l'ofrena floral, fan l'obertura de la festa amb el soroll dels trabucs.
1: No? I després hi ha les misses, que en
4: són més
1: de la habitual.
4: I després les misses, a 2:15, la primera, amb el pare Domingo Lorenzo, que és el precedeix, en bilingüe. Després a 2:15, que és la d'autoritats.
1: La missa pontifical, la missa presidida pel cardenal. L'ofici solemne, vaja.
4: Sí, sí. Aquest any, com tenint aquesta incertidumbre,
1: sí,
4: de si serà el darrer any o no sé.
1: Sí, no ho sabem, però vaja, és previsible que sí, no?
4: És previsible, és una missa una miqueta especial en aquest aspecte.
1: Sí, també és molt escoltada l'homilia de l'arcabisbe de Barcelona, sempre, l'actual i els anteriors, també.
4: Sí, són d'aquestes homilies que sempre es llegeixen entre línies, també, no?
1: Missatges a la societat, als polítics...
4: Normalment després se l'oblida. I a la tria, el dia següent tenim que portar-la al bisbat.
1: Bueno, va, són coses, anècdotes, sí, d'una celebració.
4: Així nosaltres també llegim.
5: A veure, ho ha dit tot, no ho ha dit, aquesta frase.
4: Que he improvisat.
1: Exacte.
4: I després, doncs, de 1:15, que és el Déu mitjan, jo la presidiré, i al vespre ja tenim a 4:45 la Santa Missa presidida per mossèn Alfred Sabater, que és
1: canonge de
4: la catedral, i bon amic i que ajuda molt a la Basílica, el Sant Rosari a les 5:15, i després a les 6 la missa vespertina principal, que és la que anima Hakuna.
1: Molt bé.
4: És possible que vingui el...
5: Ens ha confirmat que vindrà el pare
1: Josepe, el fundador
5: sí, de Hakuna. Va vindre l'any passat i, bueno, no esperaven que vingués aquest any, no per res, sinó perquè, bueno, està molt ocupat,
1: ja acostuma... Si viu fora...
5: Pues, bueno, ha dit que li va agradar tant l'ambient de la Basílica de la Mercè,
4: sí,
5: que
4: molt,
5: aquest any repeteix, o sigui que molt contents que vingui.
4: Que havia la gent a l'església.
1: No, és que aquest grup de música cristià, catòlic, està movent molt joves.
4: Molta joventut, és veritat.
5: Molt. I agrada totes les edats, que també
1: doncs,
5: està bé. També
4: sí, la darrera eucaristia a les 7, amb Xavi Pagès, mossèn Xavi Pagès,
1: amb la interpretació en llengua de signes. Molt bé. Doncs un dia molt especial, de fet la Basílica de la Mercè és principalment un santuari, vol dir on s'hi va en pelegrinatge, i allà s'hi pot
4: anar
1: tot
4: l'any. És la casa de tots els barcelonins i dels que no són barcelonins també, però de manera especial els que som d'aquí.
1: Molt bé.
5: Perquè tenim que recordar que no solament som la patrona de Barcelona, que a vegades a algú se li oblida, sinó també la patrona de tota l'arxidiòcesi.
1: I tant. I de les dues diòcesis sufragànies de Sant Feliu i Terrassa. Exactament. Tota la província eclesial. Acostumen a anar-hi els bisbes de Sant Feliu i Terrassa, també, a la missa pontifical.
5: Sí. Els seminaristes del seminari de Terrassa també ja tenim confirmada la presència.
1: Molt bé.
5: De Barcelona, naturalment.
1: Sí.
4: No hi ha que oblidar que... els dies que no són de gran festa, tots els dies de l'any, la basílica permaneix oberta la major part del dia, de 9 a 2:15 i de 4:45 a les 8 i encara més allà.
1: Molt bé, doncs.
4: O sigui que sempre oberta i no, la gent sorprèn una miqueta, què hi ha que pagar? No. Per favor, és gratuït, és la seva casa.
1: Sí.
4: Entri.
1: Exacte.
4: Sempre...
1: Totes les esglésies ho són, el que passa que algunes, per raons de finançament, algunes del patrimoni, han de cobrar una entrada.
4: Sí, ho entenem perfectament i té que ser així. Però, bueno, a la Basílica de la Mercè, mire...
1: Portes obertes, passe sin llamar, com deia el Papa Francesc.
4: Usem a la providència, els donatius...
1: Oh, i tant, això també, clar.
4: Això va bé.
1: Recordem que la història de la Basílica de la Mercè està molt lligada a l'Orde de la Mercè, fundat el 1218 a Barcelona, després de la primera redempció de captius el 1203, Sant Pere Nolasca a València. La història és de fa segles ja... I recordem que al costat, l'edifici actual de Capitania, era el convent dels Mercedaris.
4: Sí, el segle... una miqueta en castellà també.
1: Tan tranquil.
4: El expreso mejor. El siglo XVII, una època, pues bueno, que económicamente comenzamos a estar un poco bien, porque la primera iglesia que se fundó era gótica y estaba mal hecha, porque a mí no había dinero. Entonces, eran unas constantes reparaciones, pues en el siglo XVIII... se construyó la actual basílica y en el siglo XVII se remodeló el convento. De 1603 a 1650 fueron las obras. Y bueno, en el siglo XIX vino la famosa desamortización de Mendizábal,
1: sí,
4: y pasó a fin en 1844, después de haber sido hasta casino. O sea, fue de todo este pobre convento, ¿no?
1: Pasó a ser capitanía.
4: Pasó a ser capitanía. En la época de Napoleón fue también prisión, fue en fin, un poco de todo. Pero bueno, sí, desde 1844 ya forma parte del patrimonio del ejército.
1: Molt bé. Però en tot cas l'església continua i, sí, a més, des de fa uns anys, doncs, regida per un mercedari, encara que els mercedaris no viuen, tenen comunitats en altres llocs, no?
4: Sí.
1: Però...
4: 2018. El senyor cardenal Omella, pues bueno, tuvo a bien pues cedernos el cuidado pastoral de la basílica y bueno, pues muy gustosos de ofrecer este servicio en un edificio histórico que es la cuna de la orden, ¿no? Pues yo estoy muy contento.
1: I fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.

0: Tiempo de juego.
1: COPE. Estar informado.
2: Momentos.
3: COPE Cataluña y Andorra.
4: Momentos. Un programa de confidencias. A viva veu.
5: Quan tu sentiràs l'amor per primera vegada, comprendràs com poden ser de variats i de grotescs els seus efectes. En poc temps, es forma al teu voltant una mena d'auréola daurada i càlida.
4: Junts fem ràdio.